0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

Sapphire.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

shouldn't have come here.

0: Sis.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

90.7 FM.

0: 10. Són les 7.
1: Estàs...
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectats. Estacions també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei, i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí, en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més, i per tant la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda se'n tornem amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
1: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
3: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
6: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
7: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
3: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Semper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
8: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
9: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
3: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
11: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
10: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
3: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
12: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit a l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
13: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
12: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
3: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
14: Bon dia, Elena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
15: Bon dia.
14: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
15: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
14: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
15: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist, amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millora la mobilitat dels veïns.
14: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda, i algun contacte previst amb les administracions?
15: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
14: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
15: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
14: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Elena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
3: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
3: En 3 minuts d'un quart de 8 del matí, els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
16: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
17: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
16: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
3: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
18: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: El govern començarà a pagar les primeres prestacions express a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: el debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis De La Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Can Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. Cultura, arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pera. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà en direcció Tarragona i un quilòmetre a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable, amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran Líbia i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam.

0: També l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
1: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
3: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles, i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent,

0: perquè alguna doncs potser allarga el pont.
1: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
3: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
4: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
3: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
5: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
6: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
5: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
2: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Els hospitals hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
9: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
8: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
10: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
11: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
10: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
11: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
10: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
2: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es de una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
3: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment. Per acabar, ho vaig comunicar fa molt poc al club, les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui el 100% convençuda.
2: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
0: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 8.
1: 90.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
3: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
5: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. de la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma Gramenet, en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha retencions a Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 i a Cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 i a Cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot, bon dia.
3: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques, sol. I ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
0: Bon dia, Helena. I els mosquits que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més perquè la situació serà molt tranquil·la i sobretot molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o de les valls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, a mínimes que han baixat cap als 8-10 graus, però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'Alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs tan fortes com les que hi havia sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa, i de fet de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir una colla de setmanes per endavant, i n'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
6: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
3: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
7: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
3: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
3: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
10: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
3: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
11: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir roba estesa a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
12: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
11: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a la P7.
3: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
13: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
14: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
13: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
3: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la o per alliberar aquest entorn de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
4: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
3: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia.
3: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
15: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar, doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent, doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar, no?, aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya no podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, doncs està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van immigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I per tant porten cohesió social, i per tant també ara, doncs, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social, doncs, amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és evidentment créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància, doncs, d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
3: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
15: No està fallant, no. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els ERES aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial, que una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada com tantes altres coses en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs, que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant jo crec que aquí necessitem, doncs, unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També una qüestió, depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes, i totes tenen el denominador comú de que són multinacionals.
3: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte encara que és preliminar entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i sobretot a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
15: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu, en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem, doncs, que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació, i un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci, i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de l'Iran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars, i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu, doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària, doncs, de les vides humanes, doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc com són aquestes, doncs, en aquest cas de la guerra amb Iran.
3: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
15: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. De la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
16: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
3: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. Dos quarts de nou explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: coses, eh? Uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus s'acaben moderant, de la mateixa manera que el

0: en un 5,5% anual en l'última dada, i això evidentment és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió, tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament, quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
0: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. Però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
3: Yo de verdad la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
2: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguella.

0: Miguel. Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir roba estesa a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
1: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
0: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
4: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
3: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
5: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aide Robles de Lleida Televisió.
6: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
7: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes, per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
6: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
2: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia.
2: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
8: Sí, no va passar de l'empat. Sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente, 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
9: Es un equipo que por los números es de una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
8: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt. El nombre de gols, però, fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
10: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
11: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
8: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols a la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
12: Plega la capitana, Clara Cambrai. Després de 12 temporades al primer equip, ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
13: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment. Per acabar, ho vaig comunicar fa molt poc al club, les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estigui el 100% convençuda.
12: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
8: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores.
14: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
15: Cardedeu, capital del món.
16: Avui és dilluns 15 de juny de 2026.
15: Com es nota els que vam anar al Cabra Rock, eh? Amb aquesta ponia.
16: I els que s'acaben de despertar.
15: Doncs sí, va. I ara sí que estem meteorològicament en ple estiu. No exagerat, no tampoc insuportable, però sí un estiu que tant de bo seguís com fins ara. I és que s'espera el pitjor juliol des de que tenim registres.
16: Enric, estem al juny encara, eh? Així que benvingudes totes al 608è Infopodcast Cardedeu.
15: Susana, va, comencem un dilluns.
16: Mira, comencem dient que avui és el Dia Internacional de la Dona a la Mineria. També Santa Benilda.
15: Benilda!
16: I tal dia com avui, però de 2006, presentava l'informatiu la Laia Estebaranz.
15: Aquí ens vam trobar al festival.
16: Correcte, i ens explicava que s'havia fet la presentació del llibre de Lluís Maria Xirinacs, Amnistia 77, Franco ha mort.
15: Aquí no ens vam trobar al festival.
16: Al Centre Cultural. I acabem amb aquest refrany que diu així: per un frare no es perd un convent, ni per dos, un regiment.
15: Clar que sí, ni per quatre ni per cinc, tots a la foguera, no? No.
16: Seguim.
15: Va, doncs gent, des d'avui fins diumenge la temperatura anirà amunt, amunt i amunt. I és que sí, us portem el temps, com cada dilluns. Per sort, sense nits tropicals aquesta setmana, però sí amb uns dies que arrossaran els 34 graus. I tot i que el meu tocat digui això, jo crec que inclús ens enfilarem fins als 35. I arribaran tot just de refiló.
16: I què t'anava a dir? Recordem que és una nit tropical.
15: A partir dels 20 graus. Una nit tòrrida és a partir dels 25 i una nit roent que no baixa dels 30. En tindrem, gent. No patiu, us explicarem les tres.
16: Va, i alerta, perquè avui al Territori 17, el vostre magazín de ràdio preferit, tenim entrevista grossa, oi que sí, Enric?
15: Doncs sí, és que després de tancar un cicle de 10 anys d'una dècada, la Clara Martínez Clavell ens visita per explicar com ha anat aquesta dècada de vermuts literaris. Així que, com a lletra ferides i cardedeuengues, no us ho podeu perdre. Serà sobre 3 quarts d'11 del matí, per on? Per la ràdio, per la televisió, pel YouTube i també pel nostre canal de Telegram.
16: Molt bé, va, i passem ara a la secció de l'Horta.
17: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
15: Maria! Si no voleu que els vostres amics insectes de l'hort es mengin les maduixes, poseu una fullola amb un forat i que la planta passi per aquest. Serà molt més fàcil que vosaltres hi arribeu a temps de menjar-vos-les abans que ells. Porca.
16: Això s'ha de fer quan la planta és petitona.
15: No, es pot passar bé, la maduixera, sí, perquè del tall per on surt no és pas molt ofenosa.
16: Molt bé. Va, doncs, porta a porta, dilluns. Avui les blaves heu de treure l'orgànica i el paper, les restes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos. Farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palau Gatell i Estalvi.
15: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui què tenim? Doncs Cardedeu informatiu, compactat, oi?
16: Doncs sí, a dos quarts de 10 del vespre, pel 38 de la TDT, a www.rtv-c.cat i al nostre canal de Telegram.
15: I amb això...
16: Feina feta.
15: Estic afònic, però em surt millor que mai.
16: Déu-n'hi-do. País arreglat i Cardedeu despert.
15: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
16: Per la ràdio al 90.7 i als nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
15: Salut i poble, conseller president i feu-vos sòcies.
18: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.
19: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. I really need

0: Un altre acord, un altre alto al foc, una altra fotografia de dirigents donant-se la mà mentre el món conté la respiració. Però convé dir les coses pel seu nom. Un alto al foc no és la pau, és com a molt una pausa. L'acord entre els Estats Units i l'Iran és una bona notícia perquè atura almenys temporalment una escalada que podia incendiar encara més l'Orient Mitjà, però seria ingenu presentar-lo com una solució definitiva. Les causes profundes del conflicte continuen intactes, la desconfiança mútua, la lluita per la influència regional o els interessos geopolítics d'una llarga història de provocacions i represàlies. També cal desconfiar del triomfalisme. Massa sovint els governs venen aquests pactes com una victòria diplomàtica mentre eviten explicar quines concessions han fet o quins compromisos reals estan disposats a complir. La pregunta important no és qui ha guanyat la negociació, la pregunta és quins mecanismes creïbles hi ha perquè els compromisos es respectin quan desapareguin els titulars. I també hi ha una altra qüestió incòmoda. Les grans potències acostumen a parlar de pau quan el cost de la guerra esdevé massa alt, no necessàriament quan han resolt els problemes que l'han fet provocar. Per això la història és plena d'alts al foc que han acabat sent només una pausa abans de la següent crisi. Celebrem, doncs, qualsevol pas que eviti més destrucció, però mantinguem l'esperit crític. La pau no es mesura pels comunicats oficials ni per les rodes de premsa, sinó es mesura pel temps que dura, pels compromisos que es compleixen i per les vides que realment deixa de posar en perill. I això avui encara està per demostrar. És dimarts 16 de juny de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 de matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. I després l'Isaac Muntades entrevistarà Amadeu Rosell del Festival 5 Sentits. L'Amadeu és el president del Consell Comarcal. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, on avui amb ell parlarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. I després, com sempre, aquí a l'estudi a 10:45 tindrem en Guillem Sánchez perquè ens expliqui que sí que vol a xarxes i acabarem el programa amb el traster. Però tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. En un acte de coherència i oportunitat, segons expliquen els impulsors, Tona va decidir fer un quart de segle convertir-se en un municipi pioner a Catalunya en la implementació del sistema de recollida porta a porta. 25 anys després, les xifres de reciclatge avalen l'èxit de la proposta. Andreu Jiménez.
2: Fa 25 anys que l'Ajuntament de Tona, amb el suport de la Mancomunitat, la Plana va decidir tirar endavant un sistema de recollida pioner a Catalunya en aquell moment, el porta a porta. Després el van seguir municipis com Balenyà, Taradell i Viladrau. La decisió es va prendre perquè la incineradora de la Mancomunitat, que tanta divisió havia generat, començava a ser un problema econòmic per l'ens supramunicipal. Joan Rovira és un dels impulsors.
3: Em fa il·lusió quan parlo amb algú i em diu ara a tal poble també ho farà, no aquesta comarca. I penso quants quilos de matèria orgànica hem evitat d'abocar, quants envasos plàstics i demés hem deixat d'abocar, que s'han recuperat.
2: L'aposta va ser un encert i les dades ho avalen. L'índex de reciclatge dels municipis de la Mancomunitat l'any 2000 era del 16,22% i el 2024 se situava en el 82%. Si el 2004 recollien 5.500 tones de fracció resta i 2.225 d'orgànica, 20 anys després les dades s'han revertit. En són 4.535 les tones d'orgànica i 2.194 de rebuig que han anat a l'abocador. Pere Medina, president de la Mancomunitat La Plana.
4: Una de les dades més interessants són aquests
1: 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%. Per tant, tenim tot aquest marge de millora. Què representa això? Doncs estem parlant de quasi 136.000 tonelades de residus que hem estalviat en vigar a l'abocador d'Orís, i això ens ajuda tant al medi ambient com a la Generalitat, com als ajuntaments, com a tots, perquè al final els abocadors són finits.
2: El porta a porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per treballar la taxa per comportament. En parla Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
4: Al cap de 25 anys podem dir que es recull més i millor que mai, i en aquests moments també ens han ajudat a implantar, l'any passat vam canviar tots els cubells, el tema dels cubells xipats, tot de cara a la taxa justa, no? Aquesta normativa europea que ara és nova, que haurem d'implantar en algun moment, i que els cubells xipats, doncs, ens ajudaran a definir-ho.
2: L'objectiu de Catalunya és que el 2030 reciclin el 60% dels residus i el 2035 el 65%. Xifres que avui els pobles de la Mancomunitat ja superen. Des de l'ENS estan disposats a assumir els reptes que s'han d'entomar referents al reciclatge, però per fer-ho demanen posar al dia la planta de triatge i que els municipis que fan els deures tinguin un retorn més just.
0: Ja s'ha posat en marxa la nova campanya d'antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al Mas Paré per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
5: Les pluges abundants d'aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyó i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
6: Aquí hem estat parlant una mica, sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
5: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADF, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Escoltem a Marc Barrubés, membre dels voluntaris forestals de Sant Feliu.
7: És una manera de trobar-nos la gent implicada en la prevenció immediata aquí a Sant Feliu i Rodalies, també les ADFs de Sant Llorenç i de, bueno, el Pinyó, que és Sant Llorenç, Gallifa, Sant Feliu i Vigues, i, bueno, i gent propera i amb voluntaris, doncs això, i una manera també veure'n les cares, perquè si no a vegades les comunicacions via WhatsApp i coses així doncs queden una mica impersonals, també és una mica veure'ns, explicar la situació, tornar a provar com cada any les motobombes, veure que tot funcioni bé.
5: Una de les notícies positives és que després d'uns anys en què preocupava la manca de relleu generacional, tant a l'ADF com als voluntaris forestals han incorporat nous membres. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
8: La diferència principal aquest estiu és a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix en recursos aquí, i això doncs té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així en Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, molt més activats, presents al territori.
5: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I Camprodon vol començar al setembre les obres de la segona fase de la carretera de Sant Joan, Isaac Muntades.
9: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
10: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, el de l'esquerra creix molt, el de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
9: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
11: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta vorera en una banda i poc en l'altra. Costa una mica d'entens. A més, a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Moder, el Cosmagrat, tot aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
9: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moret fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
0: I ahir, 15 de juny, va ser el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials va presentar la campanya Ja Vindràs, una iniciativa de sensibilització que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva envers l'envelliment. Andreu.
2: L'edatisme és la discriminació per raó d'edat per associar estereotips i prejudicis a una persona només per l'edat que té. En la gent gran està molt normalitzat i moltes vegades és invisible. Coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya per fer-hi front. Amb el lema Allà vindràs s'ha portat a terme amb la implicació directa de les persones grans. En parla Núria Serra, tècnica d'Osona Acció Social, i Josep Maria Freixanet, vicepresident del Consell de la Gent Gran d'Osona.
12: Decidir per aquesta persona, no tenir en compte l'opinió, considerar que aquesta persona és dèbil o que és vulnerable només perquè té una xifra, té una edat determinada, i no escoltar aquesta persona.
13: Aquestes baules que té l'edatisme i que segurament no es veuen i tal, tenen un impacte directe en l'autonomia personal de la gent, tenen un impacte directe en la salut de la gent. Volem i necessitem tenir veu, no? I volem tenir veu.
2: La gent que apareix a la imatge gràfica formen part del Consell de la Gent Gran d'Osona i les frases que s'han extret de les converses amb ells. Tot plegat es pot trobar en diferents formats, tant físics com digitals. Fa uns mesos el Consell també va actualitzar el Pla contra el Maltractament a les Persones Grans que va elaborar fa 15 anys. Ara també busquen la sensibilització social

0: vers l'edatisme i reforçar el coneixement d'aquesta problemàtica entre la ciutadania per promoure una mirada més respectuosa envers l'envelliment.
1: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló ha anunciat que el proper 3 de juliol inaugurarà la nova escola bressol del poble, l'edifici de nova creació, i s'està construint a tocar de l'escola infantil i primària del poble, Laia.
2: Precisament un dels motius del trasllat és acostar la llar d'infants a l'escola per facilitar el pas d'un centre a l'altre. Qui també agrairà el trasllat seran les famílies amb un fill a cada centre educatiu, que estalviaran trajectes. Actualment l'escola bressol del Cuc està situada al centre del poble, al costat de l'Ajuntament. La nova ubicació és a la plaça 1 d'octubre. L'alcalde d'Oló, Xavi Baraut, explica que estan acabant els últims detalls.
3: Bé, què falta? Falta alguna cosa d'exterior, molt poca cosa. Vull dir, demà, per exemple, tenim la legalització de la baixa tensió, que són els últims detalls que falten per acabar de tenir la llar. La llar d'infants a punt. I sí, hem posat la data del 3 de juliol per fer la inauguració, fer una visita a unes portes obertes amb representants de Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, per tal d'inaugurar aquest projecte.
2: El nou centre té un cost d'uns 475.000 euros i l'Ajuntament ha demanat una subvenció del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona que cobreix el 60% del cost. El nou edifici serà d'una sola planta, amb una capacitat per a una trentena d'alumnes. Hi haurà tres aules on es podrà dividir els alumnes per edats. També hi haurà millores pel professorat amb una sala de treball més gran, espais polivalents, menjador i una sala per preparar els àpats del costat. Igualment hi haurà una nova zona de serveis i dutxes. El centre també tindrà una sala dormitori i un pati.
1: I a Can Davanul es vol reobrir el bar del pavelló al setembre, Isaac.
4: El bar del pavelló Mercè Guix de Can Davanul està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can Davanul Junts al ple de dijous.
5: 66.000 euros la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fix, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà canvi del lloguer.
4: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
1: I quan la temporada de futbol ja enfila la recta final, el MIC FUTFEM agafa el relleu i converteix Osona en l'epicentre del futbol femení. Andreu Jiménez.
0: La tercera edició del MIC FUTFEM va batre tots els rècords amb 5 seus, 11 camps i la participació d'un miler de jugadores repartides en 82 equips arribats d'arreu de l'estat i també d'acadèmies vinculades a clubs nord-americans. Marta Blaiva és responsable del torneig.
6: Vam començar una primera edició amb 30 equips i ara ja superem els 80, així que això ens demostra doncs, que s'està apostant pel futbol femení i que hi ha un creixement darrere. Fa uns anys no teníem aquestes oportunitats, cada vegada n'hi ha més, cada vegada també s'està fent millor i al final doncs, a nosaltres també una mica la filosofia que tenim als tornejos MIC és que les jugadores puguin tenir una experiència el més similar a ser professionals possibles.
0: L'edició va comptar amb la primera presència internacional del torneig. El Català Academy de la República Dominicana també va ser-hi per primera vegada al Madrid Club de Futbol i van repartir grans noms del futbol català com el Girona i el Barça. Oriol Pons és l'entrenador de l'U12 del Barça.
7: Estem molt contents d'estar aquí perquè al final és una forma de que les nostres jugadores es posin en contextos nous, a diferents tipologies de joc que ens fan adaptar-nos i treure un rendiment que potser tu sempre és el que nosaltres estem acostumats, i com a experiència amb el torneig, doncs molt contents, de veritat, ens han acollit molt bé, tot molt fàcil, i res, estem molt contents d'estar aquí.
0: Les cinc diferents categories es van disputar a l'estadi Hipòlit Planàs de Vic, l'OAR de Vic, Manlleu, Tona i Gurb. També hi va haver participació osonenca amb l'OAR, la Fundació Vic, el Manlleu i el Vic Riu Primer. Gaudint de l'experiència i patint una mica la calor, Laia Morcillo és jugadora del Vic Riu Primer.
8: No és la primera vegada, ja hem jugat diversos cops i és molt divertit i ens ho passem molt bé. Quan juguem amb nenes que ens coneixem, doncs fa gràcia, dins del camp pues, som contrincants, però fora del camp ens saludem. I ens estem passant molt bé, estem competint, però fa molta calor.
0: Després de dos dies de competició, els guanyadors van ser la Fundació Unió Esportiva Cornellà en la categoria U10, el Reus en la U12, el Sabadell en la U14, el Fontsant Fatjó en la U16 i el Terrassa en la U19.
1: Què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques, Mil·lenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
9: Doncs sí, Iona, així és, i és que aquesta és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de participació de la darrera edició. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
10: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
9: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres, com per exemple l'Eli Galera de la Pastisseria Sant Lleí.
11: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i doncs a passar una estona ben acompanyades.
9: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local, una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls la feina que hi ha darrere de cada botiga.
12: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
9: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
10: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
9: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
1: La vesprada de Llinars creix i s'ajunta amb el Novat Festival, Enric.
9: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès oferirà aquest any de nou una proposta comercial lúdica i festiva per tots els públics des del 26 fins al 28 de juny. El Parc Corbella acollirà la tercera edició de la Vesprada. D'aquesta manera, el cèntric Parc Llinarsenc es transformarà en un espai obert a l'aire lliure de cultura, gastronomia, comerç local, artesania i oci familiar. Com comentàvem, la novetat d'enguany és que el Nomad Festival s'integra a la Vesprada, i és que amb més de 80 edicions a Catalunya i amb més de 2 milions de visitants acumulats, el Nomad significa una proposta itinerant que fusiona música directe, food trucks, market de disseny i activitats familiars en un entorn cuidat i amb una estètica mediterrània molt característica. Cada any recorre diverses localitats de Catalunya amb l'objectiu de crear espais de trobada, cultura i experiències compartides. A Llinars, el festival serà de 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, amb entrada totalment gratuïta, oferint una programació contínua pensada per a tots els públics, ja que un dels grans atractius serà el Petit Nòmad, una zona dedicada als més petits en jocs, tallers i activitats pensades per estimular la creativitat i el joc lliure. De fet, al llarg de tot el cap de setmana hi haurà espectacles familiars en diferents franges horàries, consolidant el festival com una proposta ideal per compartir en família. Expliquen des del consistori que s'ha de tenir en compte que en aquesta primera edició a Llinars tindrà un valor especial en format part de la Vesprada, una celebració que omplirà el Parc dels Corbera, com hem comentat. La incorporació del Nòmad suma una proposta cultural contemporània que reforça aquesta oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi i amplia també el seu atractiu tant per als veïns com per als visitants.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
13: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: Pepa Costa, bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Què tal? Benvinguts a la informació meteorològica. Dies de calor, dies d'anticicló, dies en què l'aire no es renova, està quiet i es va escalfant cada vegada més. Estem en els dies de més hores solars de tot l'any. Per tant, aquesta quietud meteorològica afavoreix això, que l'aire no es renovi, que l'aire es vagi escalfant i que hi hagi més calor cada vegada. I a les tardes creixen forces nuvolades i ahir es van produir tempestes a la zona del Pirineu, però que els pròxims dies no es repetiran d'una manera tan important. Per tant, la inestabilitat de tardes també anirà a menys. I és que és això, aquest anticicló va guanyant protagonisme i es va intensificar la calor. I atenció, la pròxima setmana serà Sant Joan, que podríem tenir la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. Problema PAMS. Aquesta nit encara s'ha pogut dormir relativament bé, per sota dels 20 graus, moltes temperatures, encara es dorm una mica bé, ràpidament anirà pujant el termòmetre i avui les màximes superant els 30 graus en bastantes zones de les nostres comarques. Temperatures de ple estiu gairebé, molts pocs núvols al matí i a la tarda creixement de nuvolades que puntualment poden deixar quatre gotes a la zona del Pirineu. No crec que les nuvolades siguin tan importants com les d'ahir i deixin tempestes com les d'ahir, seran més puntuals i no deixaran tants litres ni a tantes zones com ahir. Els vents febles, com he dit abans, no renova aquest aire i per tant aquest aire, com el no renovar-se, es va escalfant cada vegada més, fruit de que el sol cada vegada va escalfant i no pot renovar-se aquest aire. I això, anticicló per dies, tranquil·litat per dies i temperatures més altes. Moltes gràcies, bon dimarts, adeu.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. A partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb en Josep Maria Vilardell, el propietari i el director de Petard UCM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya per parlar sobre la revetlla de Sant Joan, que la tenim ja a tocar. I després l'Isaac Muntades entrevistarà el president del Consell Comarcal del Ripollès, l'Amadeu Rosell, per parlar sobre el Festival dels Cinc Sentits. I a partir de les 10 del matí, en Joan Carles Arredondo parlarà sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. 3 minuts i tornem. Fins ara.
15: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
16: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: Doncs va, començarem fent un repàs de les portades dels diaris catalans. Començarem per La Vanguardia.
2: Així és, Ona. Començarem per La Vanguardia, com sempre, que avui el que titulen és el següent. Un moment, que ho estem aquí obrint, ja sabem que l'internet a vegades ens juga una mala passada. El titular, el govern central aporta 709 milions a la gigafactoria d'Illa de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. I la imatge, doncs, hem de parlar del conflicte que hi ha ara mateix entre Rússia i Ucraïna. I bé, doncs ahir Rússia de nou va tornar a bombardejar la ciutat de Kiev i ho va fer en un dels edificis històrics i més singulars de la ciutat, que és la catedral, on ahir va ser bombardejada, i es veu la imatge, doncs, plena de fum i també diversos, i també una mica de foc a causa d'aquest bombardeig per part de l'exèrcit rus.
1: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
2: El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomunitat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. I a la imatge es veu a Donald Trump, que ja ha arribat a França, arribant a Ginebra, en aquest cas, per participar a la cimera del G7 just després d'anunciar aquest acord amb l'Iran. I una altra notícia que avui, doncs, volen destacar el diari Ara, doncs, ahir Espanya va votar el Mundial i va empatar contra Cap Verd per un empat a zero.
1: Seguim, Andreu, per El Periódico.
2: El Periódico, que avui obre el seu diari, i llegim: l'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. I la imatge destacada, doncs, llegim: un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd per 0-0 en el primer partit del Mundial, en el qual Lamine va jugar sense èxit els últims 20 minuts. I a la imatge, doncs, es veu els futbolistes de Cap Verd celebrant aquest històric empat, ja que era el primer partit dels taurons blaus en un Mundial, i també surt a Lamine Yamal marxant, doncs, decepcionat.
1: Una mica decebut, sí.
2: Després d'aquest empat de la Roja, que en teoria havia de guanyar aquest Mundial ahir mateix.
1: Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui.
2: Que el Punt Avui sempre ens porta portades molt il·lustratives, i la d'avui, ho podríem dir així, és d'aquestes característiques. Final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat per els escàndols de corrupció. I a la imatge es veu com una il·lustració de Pedro Sánchez en blanc i negre, doncs, pensatiu.
1: Cap cot també,
2: sí, així com pensant de que veure què passa en aquest darrer any de legislatura, on s'espera que, sobretot els partits de l'oposició, que hi hagi eleccions abans del juliol.
1: Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
2: La resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. La negociació entre Estats Units i Iran afronta com a programa nuclear de Teheran, que és el punt clau que s'ha de negociar. L'aixecament de les sancions i el rebuig d'Israel a retirar-se del Líban també fa que hi hagi, doncs, que es posi en risc aquest acord de pau. I la imatge, doncs, veiem l'espectacle sangrient que es va dur a terme ahir a la Casa Blanca, ja que Donald Trump, als seus 80 anys, doncs, va celebrar als peus de la Casa Blanca. Van haver-hi diversos combats de la UFC, entre els quals hi havia el boxejador d'origen espanyol d'origen georgià, Ilia Topuria, que va perdre el seu combat, i és la imatge, doncs, bé, milionaris organitzant combats, cosa com feien abans els romans.
1: 100%, 100%.
2: Igual, ara portat en ple segle XXI.
1: Mare meva. Seguim, Andreu, per la portada del Mundo.
2: El PSOE va activar la cloaca 16 hores després de la carta de Sánchez. Ferraz va ordenar assumir els costos de 10 al matí següent de que Sánchez es va recluir a la Moncloa, i la lampista va intentar reclutar a Villarejo a compte del PSOE per acusar la família de Marchena. I a la imatge doncs veiem a Lamine Yamal, l'estrella de la selecció espanyola, i el que llegim és depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Bé, doncs també el Mundo, evidentment, com a diari espanyol, doncs fa ressò d'aquest empat de la Roja.
1: Seguim, Andreu, ara per la portada de La Razón.
2: Que igual, com llegíem el titular del Mundo, és el mateix, eh? Ferraz va financiar les cloaques amb el vistiplau de Cerdán. El PSOE va pagar almenys 9 bitllets de 6 viatges a l'Heredia del 2024 amb el vistiplau del que era abans el secretari general. La trama es volia treure de sobre al jutge Marchena amb els informes perjudicials per la seva reputació. I a la imatge veiem una caricatura de la ministra Mònica García durant les protestes d'ahir a Madrid, on s'han dut a terme aquestes protestes per part dels metges.
1: Seguim ara, Andreu, i acabem per el repàs amb la portada de l'ABC.
2: Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. El PSOE confia en que les explicacions de demà pel cas Plus Ultra permetran donar un gir a l'estat del pessimisme que s'ha instal·lat en el partit. I bé, doncs demà ja ens hi podem imaginar que les portades sabem per on aniran. I a la imatge, doncs, es veu a Juan Carlos Barrabés, que ahir va arribar als jutjats de la plaça Castilla a peu pel cas de Begoña Gómez, i bé, doncs ahir va haver de declarar també la dona del president Pedro Sánchez, i el que hi ha així més, les 3 hores de Begoña Gómez demanar al jutge Peinado per comunicar-li el seu processament pel tràfic d'influències.
1: Doncs, Andreu, aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista posem la mirada a la revetlla de Sant Joan, quan falta just una setmana per la nit més llarga de l'any. Volem analitzar com encara la campanya al sector de la pirotècnia i quines són també les tendències i com s'adapta el negoci als nous debats sobre el soroll i la seguretat. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, que entrevistarà a Josep Maria Vilardell, propietari i director de Petardos CM i també president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de la Pirotècnia de Catalunya. Bon dia de nou, Laia.
3: Doncs bon dia, de nou, Ona. Doncs ja tinc aquí amb mi el Josep Maria Vilardell per parlar de petardos i per parlar de Sant Joan, ara que estem a les portes del solstici d'estiu. Primer de tot, bon dia, Josep Maria, com estàs? Moltes gràcies per ser aquí a Territori 17 i a Ona Codinenca.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Doncs clar, primer de tot, vull dir, al final, jo entenc que cada campanya és diferent, però com s'espera aquesta campanya de Sant Joan? Com s'encara aquest 2026?
4: A veure, és el que dius, que cada campanya és igual i diferent, però bueno, les circumstàncies que ens poden fer vendre més o menys són les mateixes. L'any passat hi havia la sequera, hi ha anys que hi ha falta de pluja, que els boscos estiguin secs o humits és important, i a partir d'aquí, si plou, també és un perjudici, vull dir que sempre tenen que tenir un entremig, no? Que plogui abans, que sigui tot humit i que no hi pugui haver

0: nosaltres a dins de casa, i que dona això en general la sensació a la gent que diu cada vegada estira menys petards, i no és veritat, cada vegada és bo per això, per nosaltres, cada vegada que el negoci pues, es pugui incrementar i a la vegada que no molesti la gent.
1: Clar, i ara després ja entrarem al tema del soroll i dels petards, que a mi m'interessa molt com a diable que sóc, però clar, jo recordo les èpoques que hi havia famílies que es gastaven molts diners en petards. Normalment era més per adults que per nens. Quan es pot arribar a gastar una família catalana en petards?
0: Aviam, si parlo de la mitja podem estar entre 50 i 60 euros, un lot complet perquè el teu nen o els teus nens tinguin i puguin disparar amb els amics. Però bueno, què es pot arribar a gastar una sola persona? Hi ha per haver tiquets de 3, de 4 i de 5 euros.
1: Uau.
0: Però estem parlant, clar, hi ha poca gent. Molta gent, 100, 200, 300, se'ls gasta. I a vegades pensa, ostres, en petards, no? Sí, és per cremar-ho. Però bueno, és una... Hi ha gent que se'ls gasta en menjar, petards, o es compra una moto que és molt cara, no? Vull dir que al final, si a la gent li agrada, es gasta els diners. Si al final és la seva, el seu disfrute, eh? Pues, bueno, si li agrada disparar petards, per nosaltres, perfecte.
1: Clar, i jo em preguntava, hi ha alguns productes estrella cap on van els gustos de la gent? Perquè al final són molt diversos, però segur que hi ha alguna cosa... Vull dir, jo recordo, a la meva època eren els TNT, que tothom els tenia, pràcticament.
0: Bueno, abans hi havia molt pocs petards, i tothom coneixia les piules, les bombetes i els tejeros, que els deien, els TNTs, no?
1: Sí.
0: Actualment hi ha tantes marques, tants diferents, que a vegades són el mateix, hi ha molt a triar. Nosaltres a Petros tenim les novetats, què compra més la gent? El producte estrella, la bombeta, en general, a tot el sector. Et diria que el 20, hasta el 25% són bombetes, ostres, bombetes, sí. Bombetes que pot tirar tothom, doncs és el producte estrella. Després també és els lots. El lot vol dir, bueno, un combinat de color, de tro variat, que fa que tu vas a comprar, la gent som com som, ens anem sempre a última hora, i abans una mica d'això no hi havia, ara no, ara hi ha tan variat de tro que et pots aconsellar, anar ràpid, i al final l'estrella és comprar un lot, i a part moltes vegades bombetes, després el que li agrada el tro, coet, però el que es ven més, un combinat que n'hi ha des de 10 euros a 300 euros o més, saps? Una caixa que hi hagi de tot.
1: I clar, jo, o sigui, em sembla fascinant que es venguin bombetes. És l'últim que m'esperava, la veritat. Però clar, abans em parlaves també de les capses aquestes més de pirotècnia. Això ho pot tirar tothom? O sigui, tothom, tot adult, ho pot tirar?
0: A veure, la pirotècnia està dividida en tres categories que són per edats. I tu en teoria no pots tirar res si no és a partir de 12 anys. Uh-huh. Però bueno, hi ha bombetes i tot, al final ho té que comprar algú adult i després ho tiren. El tema d'aquestes caixes que es disparen als castelldefocs o coets grans és a partir de 18 anys. Uh-huh. O sigui, ho poden comprar i ho han de disparar gent gran. Però bueno, una caixa d'aquestes que està molt maca, amb un disseny molt maco, tot, tu en sents i ets un pirotècnia, encens allò i la gent es pensa que ets un professional. Sí. I al final fan uns efectes cada vegada més macos, més variats. Això és, bueno, és màgia, és el que ho combina és un artista, no? I a partir d'aquí hi ha molta varietat, cada vegada agrada més, perquè al final poses per la terra, no és un coet que a vegades la gent els tira amb les mans i pot anar contra algú, ho poses clar, mires que no hi hagi ni caldes de llum, ni res, ni balcons, i quedes molt bé i t'agrada. El coet se segueix tirant, el que et deia abans, el tro i el coet, que és el que de sempre, doncs el que realment li agrada la pirotècnia, doncs li agrada. Però bueno, el tro no es pot tirar amb les mans, i el coet tampoc, posa-lo amb un disparador perquè tiri amunt. Això segueix agradant molt. El que passa és que el que s'incorpora a la pirotècnia, doncs sí que compra una caixeta d'aquestes, que ho ha vist, li agrada, veu que és segura, el posa per la terra, i ja et dic, les bombetes i bengales. O sigui, al final som un sector molt tradicional que venim una vegada a l'any i que moltes novetats

0: sí, però aviam el pum i ja, el pam, és veritat, i el color. Tampoc podem fer grans invents, no?
1: Clar, ara em parlaves, només és un cop a l'any, realment. La resta de l'any, com a persones que us dediqueu al sector dels petards, a què el dediqueu? Us esteu informant? Esteu buscant nous...
0: Fem vacances. Fem una setmana a l'any i això fem vacances. Això és el que es pensa de gent, no? No, nosaltres... En aquests moments ja estem treballant per la campanya l'any que ve, vull dir, perquè la pirotècnia la majoria ve de Xina, de València. Nosaltres, Petal Cement, ens fem els dissenys dels articles, encara que la combinació i tot ho dissenyen els xinesos. Però nosaltres els hi demanem tant de fons com bateries, els trons al final no, perquè són pum o pam. I després els lots, sobretot això sí que fem les combinacions i els lots ens els fem aquí. O sigui, ens arriba el producte i aquí, doncs, bueno, combinem, tenim gent treballant tot lenta per preparar els lots. Pensa que estem parlant de molts lots. Estem parlant d'uns 500.000 lots que es mouen ara aquest temps a la nostra empresa. Clar, fabricar això, doncs, tens que dedicar moltes persones, perquè a més no ho fas amb una pala, has de posar un article o un altre, la pirotècnia s'ha de vigilar, vull dir que estàs tot l'any preparant això. Ara ja estem preparant l'any que ve.
1: Uau, em sembla increïble. No ha passat Sant Joan i ja preparant l'any que ve. Però sí. Tornant una mica al tema dels petards, clar, a mi m'agradaria saber, el món dels petards ha evolucionat moltíssim, crec, al llarg dels anys. Quin és el canvi més bèstia que heu notat vosaltres?
0: A veure, la normativa. Ja quan vaig començar, agafaves un tro, la metxa era... Ara és una metxa verda que sembla roba, que no deixa ni restes, no? Doncs abans et quedaven les mans plenes de pólvora. Venien amb una bossa plena de pólvora. Això era un perill, perquè estaves encendent un petard i podia encendre's la mà. Bé, les directives europees han rebaixat els grams de que pot tenir un tro. En aquests moments estem per sota els 2 grams. Abans hi havia trons de 10 i de 12 grams. Wow. Saps? I això, aquí el que es busca amb aquestes directives és que un tro, inclús si l'agafessis amb la mà i et petés, no et pogués arrencar un dit. Més o menys és així, t'ho explico així per sobre. Bueno, la seguretat, sobretot la seguretat. El canvi més gros, la seguretat que va des de la Guàrdia Civil, que és el que ho controla, s'hagi evitat la venda il·legal a tot arreu, que les botigues estiguin preparades, que tu puguis informar al client, que no hi hagi algú que et compri un troll i un nen petit i no sàpiga el que és. O sigui, sobretot el tema de seguretat, d'informació i d'evitar incidents que hi havia abans. I el que t'he dit abans, que la gent cada vegada en una entrevista et diu cada vegada es venen més petards. Ja dic, m'agrada que m'ho diguis, perquè cada vegada el sector en ven més i la sensació és que en venen menys, vol dir que algú estem fent bé, que no molestem.
1: Clar, i ara em deies, no?, això d'informar el comprador. Vosaltres, com a Petardos CM, informeu a tots els compradors que venen a comprar del que compren si no saben què estan comprant?
0: Primer, les botigues de petards, tu entres, hi ha un mostrador i tu no pots accedir al gènere.
1: Vale.
0: O sigui, a tu cada venda, a més que hi ha un límit, si hi ha dos compradors, pot haver dos grups o famílies o persona comprant. A tu t'ensenyes un catàleg, què vols, alguna cosa te la posen a sobre, però bueno, els catàlegs cada vegada es van més clar el que vol. Dius, on t'has de tirar? Em veig amb una masia de turisme rural, però s'oblida tant de coets, s'oblida tant de coses que surtin amunt, vale? I a partir d'aquí, doncs, què vols? Color, troc, quina edat tenen els teus fills? És una venda, que diem, una venda assistida, saps? No pots tu agafar el que vulguis i ja està. Després, al final de la venda, quan prepares i tot, doncs estem en el tiquet, el client té que llegir que ell es fa responsable, que el que està comprant són productes que poden explotar, que poden cremar, i pel control es demana el DNI, ells s'apunten al DNI i signen. O sigui, cada tiquet, cada compra surt de la botiga sabent a qui li has venut. Això es fa per control, per saber el que s'enduen i perquè no puguem vendre amb bons menors. Una, sí. Perquè a vegades hi havia gent que estava fora, un nen petit, li donava diners amb un major d'edat, entrava a comprar i li donaven al petit, no? Arribava a casa seva i deia, no, és que li has venut tu. No, no, mira, veus? Aquí ha vingut aquest noi amb aquest DNI que és major d'edat. Ostres, si això t'ho feien abans i tu no tenies aquest control del DNI, doncs bueno, al final hi havia nens que anaven a casa i hi havia comprat els petards que es podien fer mal. O sigui, aquest control s'ha evitat, la venda a menors s'ha evitat moltes, aviam, la revella, i jo dic això i s'ha de tocar fusta, no? Un dia de revella, que és quan es tira el 90% dels petards, com que les forces de seguretat, els bombers, els ADF, tots, estan molt al tanto, no hi ha incendis. Hi ha molts. Els gamberros que tirin un petard amb una paperera i tal, però no hi ha un gran incendi per comprar els petards. Perquè la gent pensa petards, incendis. Doncs no hi són. I després, al cap d'uns dies, hi ha un incendi per una colilla, es queden en 5.000 hectàrees, no? I dius, ostres, el petard té la fama aquesta, és que els petards provoquen incendis, i gràcies a Déu això, doncs, hi ha unes estadístiques de l'Indescat dels últims 14 anys, que no hi ha cap incendi que posi que són gran incendi, que posi que són petards.
1: Doncs em sembla increïble la feina que feu tots els que us dediqueu en aquest sector. Josep, se'ns ha acabat el temps, ha estat un veritable plaer poder parlar amb tu i conèixer més aquest món dels petards, més enllà de comprar-los i tirar-los la revetlla de Sant Joan. Moltes gràcies per ser aquí al Territori 17, hi ha una codinenca aquest matí, i bona revetlla, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies igualment per vosaltres i molta prudència a tothom. Vinga, gràcies.
2: Minuts de 3:15 del matí. I del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia i que està organitzat pel Consell Comarcal del Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan teníem nosaltres el president del Consell Comarcal del Ripollès, l'Amadeu Rossell, que també és el coordinador, entre d'altres, de l'àrea de cultura i llengua de l'ENS supramunicipal. Bon dia, president, i moltes gràcies, com sempre, per ser el Territori 17 amb nosaltres.
4: Bon dia, només faltaria.
3: Per començar, expliqui'ns els orígens del festival 5 Sentits, perquè això va començar en el mandat previ al seu. Com era un inici, com s'ha transformat, com ha anat evolucionant?
4: Sí, bé, doncs això, com bé deies, es va començar d'una manera modesta, doncs començant amb 3 o 4 municipis, doncs a fer una proposta d'un concert i tot això. I bé, doncs les coses van anar bé. I bé, quan vam entrar nosaltres, doncs vam pensar que era una bona iniciativa, una bona proposta, i li vam donar una miqueta a la volta, i li vam donar doncs una mica més de contingut i de pressupost i de volum, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores doncs ja ho hem anat consolidant d'aquesta manera. Llavors, com que en el Ripollès doncs som 19 ajuntaments, doncs ho vam repartir-ho doncs que en 2 anys els poguéssim fer tots, perquè 19 municipis tot en un estiu és molt, i per tant doncs vam fer el primer any 10, després 9, tornem 10, i d'aquesta manera doncs en 2 anys cobrim tots els municipis del Ripollès.
3: Després en parlarem, perquè aquest any precisament gairebé són tots els municipis petits o gran, sí, part són dels petits, evidentment, sí, no tots, perquè només diguéssim que entre cometes n'hi ha 5 de grans. Expliquin quin és el format de la jornada, què es trobaran les persones quan vinguin en cadascuna de les jornades, en una en concret, quin és el format d'horaris?
4: Bé, el format d'horaris comença doncs havent dinat a la tarda, bàsicament, a la tarda, doncs que, en primer lloc, nosaltres des del Consell proposem als ajuntaments si volen fer el que en diem una fira, una mena de paradetes, i posem nosaltres 5 paradetes, ja tenim nosaltres un format, ja les portem, i aleshores convidem a l'Ajuntament doncs si vol convidar doncs a entitats o botigues que tinguin productes agroalimentaris doncs del seu poble, bàsicament, i aleshores doncs poden venir aquests establiments i posar els seus elaborats en aquestes, diguéssim, en aquestes paradetes, diguem. Per tant, ja tenim una primera visió d'aquestes paradetes. Després doncs hi ha la visita guiada, una visita guiada que és la part que tractem de patrimoni, i per tant doncs, la visita guiada doncs, és encarada doncs, a conèixer el poble, a conèixer doncs, el que tinguin d'important, d'interessant al poble, que creguin que això és el que s'ha de mostrar i que creguin que és interessant perquè doncs, el forani o el no forani doncs, pugui tenir aquests coneixements. I per tant doncs, hi ha una persona que es cuida d'això, fa la visita guiada, i per tant doncs, ja tenim primer la primera part solucionat tema patrimoni. Després ve el concert que nosaltres doncs, també treballem amb els ajuntaments, nosaltres proposem als ajuntaments o alguns grups, o ells ens demanen també quin estil de música volen, i llavors hi ha un director artístic doncs, que els hi fa unes propostes. L'ajuntament tria d'aquestes propostes, és a dir, nosaltres no imposem cap grup, sinó que són els ajuntaments que trien. Un cop han fet això, també una mica escollint segons l'espai que ho volen fer-ho, perquè no és el mateix fer una actuació en un espai que en un altre. Per tant, això és important. Es fa, doncs, es fa el concert, i després, doncs, un cop acabat el concert, doncs, surt el de fora i doncs, allà hi ha un tast de productes també del Ripollès. Un tast, doncs, hi ha una empresa que ens ho prepara, que ens ho presenta allà de fora, i nosaltres doncs, fent una mica, doncs, podem gaudir d'aquests productes del Ripollès i aleshores també doncs, poder parlar amb els artistes, poder parlar una miqueta de com va el concert, una miqueta doncs, tenir un postconcert que puguem també doncs, compartir amb els artistes si els hi volem demanar alguna cosa. Tot això acaba també amb una mica de diguéssim, de rifa. També doncs, tenim un petit got de productes del Ripollès i després doncs, amb les entrades doncs, que s'han donat o les reserves que hi ha, doncs, es fa un petit sorteig i doncs, algú s'emporta també aquest got de productes del Ripollès. Per tant, això seria tota una diada que agafaria pràcticament tota la tarda.
3: I tot això que ens ha explicat, president, de franc, gratuït, que això potser és el que li dona més valor, que evidentment la cultura s'ha de pagar i és important, però ho assumeix el Consell Comarcal, ara ens deia el tema del pressupost, que em sembla que hi abocaven uns 60.000 euros, si no sí. recordo malament, vull dir que és una xifra important, sí. però vostès aposten per fer-ho gratuït, que... i expliqui'm com ho ha de fer per això la gent que persisti, perquè clar, no, sí. no pot anar tothom allà que vulgui, no entenc? O...
4: Hi pot anar tothom, el que passa que et començaré la primera part que, sí. que diguem que nosaltres ho proposem d'una manera gratuïta perquè així podem ajudar els ajuntaments petits. Bàsicament, com bé deies, doncs el Ripollès tenim de 19, 5 són més aviat d'una mida doncs, grandeta, i els altres som menys de 1.000 habitants tots, per tant, som molt petits, i per tant, doncs, els seus recursos, pressupostos, també són petits. Per tant, nosaltres els hi proposem, doncs, ja aquest tipus de concert que ho assumim des del Consell, perquè així els puguem ajudar una miqueta, doncs, que no els hi representi cap cost amb ells. Per tant, aquesta és la primera part. La segona part, doncs, per poder-hi accedir, nosaltres el que sí demanem, com que normalment es fan en llocs no massa grans, s'aprofiten ermites, s'aprofiten espais d'aquests, doncs sí que demanem que es faci una reserva. Aquesta reserva es pot fer trucant al Consell o bé per un correu electrònic, que és el del Consell, que és oh@ripollès.cat, o bé el telèfon del mateix Consell. Allà es fa una reserva i d'aquesta manera doncs ens va bé perquè, primer, sabem, podem dir l'aforament que tenim doncs, de cara al concert, després també podem tenir preparats tots els tastos, perquè també ens és important. I per tant, això és el que nosaltres demanem, que la gent faci una inscripció, que s'apunti, i d'aquesta manera nosaltres podem preveure doncs, tot l'aforament que hi ha. I d'aquesta manera també donar cabuda i donar doncs, qualitat en el concert i benestar, diguéssim, a l'hora de seure, a l'hora d'estar en la visita guiada, per exemple, doncs també, que de vegades doncs, també tenen una limitació. Per tant, ens va molt bé que la gent faci les inscripcions.
3: Una desena de pobles, dèiem. Quins són aquest any? Quins concerts trobem al president?
4: Sí, aquest any comencem amb Les Lloses, Set Cases, Gombrèn, Pardines, Vilallonga de Ter, Ogassa, Campelles, Sant Pau de Segúries, Caralps i Vallfogona. D'aquí hem de tenir en compte que a vegades en algun, com que són pobles que de vegades hi ha algun disseminat
3: algun nucli,
4: doncs en aquest cas de vegades no es fa el mateix poble. Per exemple, en el cas de Les Lloses aquest any es farà a Sovelles, i doncs per exemple en el cas de Vilallonga de Ter doncs es farà en el veïnat de Tregurà també. I en el cas de Caralps també es faria en el veïnat de Fustanyà. Per tant, aquestes poden ser... És això, per arribar una mica a tot arreu, i també aprofitar aquest patrimoni que tenim romànic i artístic tan important, i d'aquesta manera doncs, fem aquest embolcall que nosaltres pensem que és el que ens convé.
3: Sabem que és músic, president. No sé si hi ha alguna actuació especial que li faci il·lusió. Ara li demanaré que es mulli una mica, perquè són 10 actuacions. Alguna perquè per l'estil de música, perquè coneix el cantant. No sé si hi ha alguna que li fa especial il·lusió. Aquest any no toca Llanars, que és el seu municipi. Va tocar l'any passat, però no sé quina li agradaria o quina li fa especial il·lusió.
4: Bé, aquí, és que aquí, com et deia, nosaltres fem unes propostes i cada ajuntament ho tria, no? Però bàsicament, doncs, els que tenim enguany, doncs, és alguna cosa de música tradicional. Doncs, per exemple, hi ha en Pere Romaní amb el seu grup, que és música tradicional amb acordions diatònics, que són molt amics, i per exemple, és una persona que toca molt bé i penso que serà un bon concert. Però també hi ha l'estil, doncs, de tipus de jazz, en aquest cas doncs, hi haurà en Gil Romaní Trio, que fan també doncs, un concert de jazz impressionant, amb clarinet, que és una, de veritat, que val la pena. O per exemple, també tenim alguna opció de música balcànica, com és el Cat Kletzmer Trio, que jo també m'agrada moltíssim, aquestes músiques tradicionals balcàniques, i per tant jo penso que ha arribat a més després ja la part dels cantautors, que també n'hi ha uns quants, com en Roger Pedrós o en Guillem Remisa, vull dir que...
3: Hi ha una mica de tot.
4: Que penso que és molt variat, i penso que si la gent doncs, fins i tot vol fer el seguiment de tots els concerts i pot anar, doncs trobarà una oferta molt variada. Per tant, jo estic content perquè en la proposta jo penso que musical també és molt interessant.
3: I se'ns ha mullat molt, eh? Vull dir que ens ha explicat una mica, es nota que quan un és músic també i domina del tema, doncs, ostres, fa goig que ens ho expliqui. Hem dit abans que és un festival que aposta per la cultura i la llengua catalana, aposta tant per la llengua catalana que tots els concerts són en català, que sí, això ho hem de destacar.
4: Sí, evidentment.
3: Que és un tema molt, molt important. Això ara li vincula una mica amb una cosa que han fet vostès en aquest mandat. No deixa de ser un punt més, no?, del pla de promoció i defensa del català. Això es va aprovar al maig del 2025. És un punt més. Com va aquest pla? Han pogut anar fent?
4: Sí, bé, va costar, doncs, com bé sabeu, vam elaborar tot aquest pla, això després de moltes propostes, després de fer una diagnosi, després de fer totes unes propostes, doncs al final doncs, es va aprovar per ple, per majoria, en el Consell Comarcal del Ripollès. No, a partir del maig de l'any passat doncs, que es va aprovar, doncs, bueno, ja ens hem anat posant una mica ja en marxa per anar tirant endavant petites accions. Des del primer moment vam dir que no volíem fer grans coses, perquè ja se'n fan moltes. En principi, el que volíem fer era anar posant en valor... Hi ha moltes coses que es fan en defensa del català. Hi ha moltes entitats que fan activitats i que van... El que passa que a vegades no es veuen prou o no estan prou manifestes i la gent no ho sap. Doncs, per exemple, hi ha entitats doncs, com pot ser Òmnium, com pot ser el Consorci de Normalització Lingüística, com pot ser doncs, la Plataforma per la Llengua, com pensem nosaltres mateixos. Per tant, sempre intentem de donar valor a totes aquestes entitats que ja fan activitats, no? Un cop dit això, doncs nosaltres en aquest moment estem treballant doncs, en Plataforma per la Llengua, perquè amb un programa que ells van desenvolupar que se'n diu El Bon Dia, que és un programa doncs, adreçat molt als comerços i doncs, que comencem el dia ja d'una manera doncs, amable, agradable, doncs, ja donant el bon dia. I per tant, aquí ja vam fer una reunió a Ripoll, pels botiguers, ara s'està preparant a Camprodon i després a la Vall de Ribes, i nosaltres, doncs, en combinació i en col·laboració amb Plataforma per la Llengua, doncs, donem suport i anirem doncs, tirant endavant aquest projecte. Nosaltres que també vam fer, de mica en mica, també temps enrere, vam fer tot aquell pla de lectura que també doncs, vam fer a les biblioteques, també aquells clubs de lectura, també en els pobles petits vam fer aquelles activitats. Per tant, de mica en mica anem fent. Una de les coses que ens agradaria, doncs, nosaltres entenem que els ajuntaments tenen molta feina i van molt, els ajuntaments petits sobretot, doncs tenim molt poc personal. Aleshores, ens agradaria trobar en els pobles algunes persones col·laboradores que realment doncs, ens poguessin ajudar a desenvolupar aquests plans en els pobles petits, perquè en la part de voluntariat en aquest sentit també ens ajuda molt. I aleshores, en combinació amb aquest voluntariat i amb els ajuntaments, doncs, pensem que podríem aconseguir coses importants. Uh-huh. Per tant, un dels objectius ara també és intentar buscar doncs, aquests referents en els pobles que ens puguin ajudar a anar desenvolupant plans en aquest sentit.
3: Uh-huh. Perfecte, doncs, president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, que avui ens ha vingut a explicar doncs, aquest festival Cinc Sentits que comença el pròxim 27 de juny i s'allargarà fins al 23 d'agost amb actuacions sobretot al juliol i a l'agost amb aquest festival que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. Moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres al Territori 17, president.
4: Ja ho sabeu, a disposar.
3: Gràcies.
5: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Doncs ara és el moment de saber quina és la cançó del dia.

Summer Nights d'en John Travolta i l'Olivia Newton-John. I és que avui aquest musical ambientat als Estats Units als anys 50 està de celebració. La pel·lícula es va estrenar el 16 de juny del 1978 i és un dels musicals amb més èxits de la història. A més, gràcies a Grease, Travolta i Newton-John van consolidar les seves carreres artístiques.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, des de 8:45 d'aquest matí de dimarts s'ha restablert el servei ferroviari de la línia R8 entre Rubí, Can, Vall, Honrat i Martorell Central, per la qual cosa recupera el servei ferroviari en tot el seu recorregut. Per treballs de millora de la infraestructura es mantindrà el servei alternatiu per carretera des de l'inici del servei i fins a 8:45, i a partir de 10:45 de la nit durant els dies laborables i de 10:45 de la nit a 10:45 del matí durant els dissabtes i diumenges. Així mateix, fins al proper dijous 18 de juny, el servei de tren llançadora de Martorell Central a la parada del campus UAP i Central Sud continuarà prestant servei d'acord amb el seu horari habitual. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a Rodalies i a la nostra línia.
3: Doncs no, la línia R3 no, i a veure, sent sincers, si el tren que està operatiu de Vic fins a la Garriga, si hi haguessin problemes, seria greu.
2: Sí, i és una cosa curiosa, però feia molts dies que no veia passar trens per davant de casa meva, a prop de casa meva,
3: van
2: no
3: lents,
2: just.
3: No?
2: No, i vaig pensar, ostres, un tren. Saps,
3: sí,
2: allò
3: no,
2: com si fos un miratge,
3: passa,
2: no?
3: Sí,
2: allò,
3: sí.
2: Uau, un tren de l'R3.
3: Perquè no t'acostumes a veure-ho.
2: No t'acostumes, no. Llavors,
3: carreteres
2: bé, carreteres problemes.
3: Carreteres malament. Un accident a Malla, per tant, la gent que vaig direcció Vic-Ripoll, doncs que abans de sortir a casa em miri per si es pot buscar una carretera alternativa a causa de que la C-17 ara mateix hi ha aquest accident en aquest punt.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. En concret, reflexionarem sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. Com us explicàvem, feia una hora ja s'ha posat en marxa la nova campanya antiincendis a Sant Feliu de Codines amb la tradicional trobada al pas al Mas Parer per donar el tret de sortida a una nova campanya d'estiu. Una jornada que serveix per coordinar dispositius, posar al dia els equips i analitzar l'estat dels boscos abans de l'arribada dels mesos més calorosos. Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest hivern i primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que quan s'assequi es convertirà en combustible potencial per als incendis forestals. Amb aquest escenari sobre la taula, l'ADF, el Pinyo i els voluntaris forestals, juntament amb les entitats encarregades de la vigilància i la primera intervenció al territori, asseguren que la situació presenta avantatges, però també nous reptes. Ens ho explica Pere Rifà, membre de l'ADF.
2: Aquí hem estat parlant una mica sobretot dels pros i contres de tenir el terreny més humit, de les pluges que hi ha hagut, perquè estem contents, tenim les basses plenes, tenim aigua per fer-hi front, ens estaviem la feina d'omplir-les amb cubes i buscar recursos, però ens ha fet créixer més la vegetació, per tant vol dir que quan aquesta s'asseca és més quantitat de sotabosc, de material inflamable, que també ens fa respecte, vull dir, té pros i contres.
1: La trobada també ha servit perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols, una coordinació especialment important en un territori on treballen conjuntament ADFs, voluntaris forestals, policies locals i administracions. Pel que fa als recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a diverses subvencions, una millora que ha de permetre una resposta més ràpida davant les primeres incidències. A més, segons destaca l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, aquest estiu també es reforça la implicació dels voluntaris locals en les tasques de vigilància i prevenció.
3: La diferència principal aquest estiu és a nivell operatiu, és que l'ADF té un paper més actiu, és a dir, tota la vigilància de la Diputació es fa en col·laboració amb l'ADF, això també reverteix en recursos aquí, i això doncs té un avantatge, que és que els voluntaris del territori, els voluntaris locals, això ja havia sigut així en Llorenç, es va valorar com una experiència d'èxit, i els voluntaris locals estaran molt més actius, molt més activats, presents al territori.
1: Tot i que la humitat acumulada ofereix una situació més favorable que la d'altres estius marcats per la sequera, els responsables de prevenció recorden que unes quantes setmanes sense pluja poden canviar ràpidament l'estat del bosc. Per això insisteixen que la vigilància, la prevenció i la coordinació continuaran sent claus durant tota la campanya d'estiu.
0: I què implica aixecar la persiana d'un comerç, atendre clients o gestionar un negoci de proximitat? Això és el que han pogut fer una quarantena d'infants de les escoles cardedeuenques Mil·lenari, Les Aigües, Can Manet i Corbella, gràcies a Botiguers per un dia. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que és una iniciativa que va recuperar la xarxa de comerç amb la col·laboració de la Comunalitat de Cardedeu amb l'objectiu de conscienciar de la importància del comerç local. Enguany s'han celebrat en dos dies diferents gràcies al gran èxit de la participació de la darrera edició. Escoltem a Mari Luz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
5: Bueno, perquè són coses que s'han d'ensenyar des que som petits, saps? És un costum que hem d'adquirir, igual que aprenem a caminar. Hem d'aprendre a que hem de conviure en comunitat i hem de viure del comerç local i fer créixer el comerç local, que és el que, al cap i a la fi, és el que ens manté a tots i és el que fa comunitat.
4: En aquesta edició hi han participat 16 establiments del municipi. Durant tot el matí, els participants han pogut conèixer de primera mà el dia a dia dels comerços, col·laborant en diferents tasques i compartint experiències amb els botiguers i botigueres. Escoltem a Eli Galera, de la Pastisseria Sant Llei.
6: Ens aporta, jo crec, el fet de donar a conèixer l'ofici, en el nostre cas, de donar a conèixer a la xarxa de botiguers d'aquí del poble i doncs a passar una estona ben acompanyades.
4: Més enllà de descobrir un ofici, l'activitat també busca reforçar el vincle entre les noves generacions i el teixit comercial local. Una experiència que, segons expliquen els mateixos participants, els permet veure amb altres ulls una feina que hi ha al darrere de cada botiga.
7: He ajudat a ordenar els llibres que faltaven, hem obert caixes que encara no estaven obertes, hem ficat bolis que faltaven i també hem cobrat a client.
4: Des de la xarxa de comerç asseguren que la resposta dels infants ha tornat a ser molt positiva i destaquen l'interès i la implicació mostrats durant la jornada.
5: Quedaríeu parats de les ganes que té la canalla i la il·lusió que els hi fa estar una tarda i en una botiga i conèixer la part del comerç des de dins. Estan encantats.
4: Amb propostes com aquesta, Cardedeu continua treballant per acostar el comerç local a les noves generacions i reforçar el paper dels establiments de proximitat com espais de relació, aprenentatge i vida comunitària.
0: I Camp de Bànol vol reobrir el bar del Pavelló al setembre. Isaac Muntades.
8: El bar del Pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
9: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que dos són asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20.000 euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fix, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui, i hem fet un pressupost aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
8: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació, i el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, moment per parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre que Elon Musk és des de la setmana passada el primer bilionari conegut. Tot això, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Endavant.
10: Aquí el tenim, el primer bilionari del món. Hauríem de dir trilionari, si fem servir la terminologia americana, però com que som europeus en direm bilionari. Vol dir que un milió de milions de dòlars. Seria el que ara es definiria com a bilionari. Segurament ha arribat a aquesta condició de manera indirecta, perquè aquesta quantitat només és el resultat de comptar el valor de borsa de les empreses cotitzades que controla o que, sobre les quals té participacions importants. El que significa és que el dia que s'està comptant aquest valor, si aquest home decidís vendre totes les accions que controla, tindria uns ingressos que superarien no ja el bilió de dòlars. És que quan aquest text el vaig escriure ahir donava 1,12 milions de dòlars, però és que ho he mirat aquest matí per curiositat i ja està en 1,3. Un bilió 300.000 milions de dòlars és el que té, i aquests 300.000 milions de dòlars podríem dir que és un com de propina. Musk exemplifica com gairebé ningú fins ara, fins a quin punt s'està concedint una certa carta de normalitat a la desigualtat. L'empresari d'origen sud-africà ha vist incrementada la riquesa només després de la sortida a borsa d'una de les companyies de les quals és accionista, que és SpaceX. Ell en controla un 43% de les accions i té una capitalització superior als 2 bilions de dòlars. I llavors això li dispara completament el patrimoni. No? S'ha de dir que aquesta valoració que té SpaceX a borsa no vol dir que sigui exactament el que val. Però aquí farem la primera llei, farem una de les primeres lliçons bàsiques d'economia, que qualsevol cosa val el que s'estigui disposat a pagar-ne, no? I en aquest cas, doncs, la gent està disposada a pagar molts, molts diners per les accions d'aquesta empresa, no? Deien que si sumàvem els valors de les accions que té en aquesta empresa i en una altra com Tesla, el patrimoni supera avui 1,3 milions de dòlars. I arrodonim molt, perquè darrere de la dècima encara hi ha alguns, no? hi ha alguns, algunes mil·lèsimes que poden semblar poc, però que són això, mils de milions de dòlars, no? Ja no es compta el valor de les accions de les empreses no cotitzades ni el patrimoni immobiliari que hagi pogut acumular. En un atac de transparència, el mateix Musk venia a reconèixer fa uns mesos que menys del 0,1% de la fortuna que se li atribueix és en efectiu. Però és que menys del 0,1% d'un bilió són mil milions de dòlars. O sigui que el que té en efectiu tampoc es situaria en Musk en la banda pobra de la societat. Aquí es pot explicar una altra llei de l'economia, i és que una cosa és la renda i una altra cosa el patrimoni. La renda és el que s'ingressa, però això no necessàriament atribueix riquesa, perquè encara que s'ingressi un milió d'euros, si després es gasta una mica més d'un milió d'euros, diguem-ne que no s'està guanyant res. El patrimoni, en canvi, queda, no? I això és el que, per això, és el que determina la riquesa, no? Tens els números, i donant per bo que només es compti la capitalització de les accions que cotitzen a borsa, Elon Musk podria cobrir el pressupost de la Generalitat, que és de 50.000 milions d'euros, durant 20 anys. I, vistos els seus principis polítics, se li faria feliç que ni tan sols els hauria de pactar amb l'oposició. Oxfam ha fet un exercici més global per donar una idea de fins a quin punt les xifres de les quals parlem són marejants. Aquesta ONG ha fet un informe sobre la fortuna del fundador de Tesla i SpaceX i indica que si Elon Musk gastés un milió de dòlars cada dia, trigaria 2.740 anys a gastar un milió de dòlars. Podria, més, donar 100 dòlars a cada habitant de la Terra i encara estaria entre les 10 persones més riques del món perquè li sobrarien 184.000 milions. I encara un exemple més. Amb un impost sobre el 10% de la fortuna es recaptaria prou com per acabar amb la pobresa extrema mundial durant un any, perquè 800 milions de persones sortirien de la seva situació de que encara els situes per sota del llindar de la pobresa. Els càlculs Oxfam assenyalen que amb el milió de dòlars de patrimoni, una sola persona, Elon Musk, acumula tanta riquesa com el 46% més pobre de la humanitat, que són, sumats, diguem-ne, aquest 46%, convertits en persones, són 3.800 milions de persones. El New York Times encara feia una altra comparació més domèstica, però igualment vàlida. El patrimoni mitjà d'una família americana és d'uns 200.000 dòlars. Musk té 5 milions de vegades més, 5 milions de vegades aquest patrimoni mitjà. I encara farem alguna altra comparació. El primer milionari així conegut era John Rockefeller, un magnat del petroli, que el 1977 tenia 1.400 milions de dòlars. Llavors, en el 1977 allò era un 1,5% del PIB i ja es considerava que Rockefeller era una persona riquíssima. Musk té ara l'equivalent al 3% del PIB americà. Per tant, diríem que en aquesta proporció duplaria el que havia sigut Rockefeller. Per cert, que aquest patrimoni d'un milió de dòlars seria 3 vegades el PIB català. Portar-ho també a qüestions més domèstiques. Més enllà de la fortuna puntual d'aquest senyor, de fons mantega una altra preocupació, que és com d'acceleradament s'incrementen els recursos dels més rics. I aquí sempre hi haurà l'argument que la riquesa d'aquest senyor també es distribueix a través dels llocs de treball de genera o de la xarxa de proveïdors per les seves empreses. Però direm que el cas és que Musk ha incrementat la seva riquesa de 550.000 milions de dòlars en un any. I això vol dir un milió de dòlars cada dia. Rere Musk encara hi ha un seguit de mil milionaris que estan al capdavant d'empreses que generen al seu voltant un seguit de dependències, sobretot tecnològiques, que posen de manifest de quin punt el control que els clàssics anomenaven els mitjans de producció s'estan concentrant en ben poques mans. Els fundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin, completarien amb Musk el podi dels més rics del món, segons el reconegut índex de Forbes, no? I hi ha el consol que qualsevol persona, per més pobre que sigui, té menys distància respecte a la segona fortuna del món, la Larry Page, que és de 302.000 milions de dòlars, que les que té aquest senyor respecte a Musk, que li caldrien 800.000 milions de dòlars per acostar-s'hi. Per tant, una mica de consol per les persones persones normals, no, diguem-ne. I per darrere, d'aquests grans magnats, els creadors d'altres tecnològiques com Jeff Bezos, Amazon, Larry Ellison d'Oracle, Nick Michael Dell, l'empresa d'ordinadors que porta aquest mateix cognom, Mark Zuckerberg, de Facebook, Jensen Huang, Nvidia, gairebé el primer que té una empresa els podríem conèixer normals d'abans, diguem-ne, apareix a la desena posició, és el president de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Per completar els 10 primers, s'arriba a un inversor, que és Warren Buffett, i arribem a l'onzena posició, on ja hi ha en Mancio Ortega, que també té una activitat tradicional, encara que reinventava, com és el tèxtil. La concentració de riquesa i mitjans de producció amb diguem-ne que es va traduint progressivament també en una concentració de poder polític. El mateix Musk és un exemple. En les passades eleccions dels Estats Units, ell va decidir aportar una part de la seva intent fortuna a obrir un candidat determinat que posteriorment li va tornar a favor. Ho va fer no només donant-li un càrrec a l'administració, que va acabar sent efímer, sinó obrint-li la porta a contractes del govern federal que han contribuït a accelerar l'atractivitat de l'empresa i tenir una sortida borsa prou llustrosa com la que va tenir SpaceX. Les oligarquies tecnològiques estan teixint una xarxa ben atapeïda de relacions que afavoreixen enriquir encara més els propietaris de les empreses i, de passada, engrandir la bretxa entre milionaris i pobres. I, de moment, ho deixem aquí.
0: Joan Carles, ens quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema relacionat amb l'economia. Gràcies, Joan Carles.
10: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Que vagi bé.
11: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
12: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: dimarts a les 10 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 10:45 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
4: Jo molt bé, no sé els altres d'aquí a l'estudi si estan igual de bé, però...
3: Jo anava a dir bon dia de nou, però no, perquè per mi és bon dia.
5: Avui és bon dia.
3: Ahir sí. Sí. Ahir
4: va saludar tres vegades l'Andreu. Tres vegades. Sí? A la tertúlia futbolística, al repàs esportiu i a les,
3: clar,
4: pilades.
3: Clar. Entenc que tot va anar d'esports, no? Perquè, clar...
4: Sí, no.
5: Ah, què dius, els tuits?
3: Una miqueta tot, hi havia algun punt d'esport, no?
4: Estava barrejat, sí. Estava barrejat, com tot, com tot. Ja saps que porto
3: és
4: coses
3: veritat,
4: que...
3: És veritat, aquí ho fa molt bé.
4: Que sí, puguin, sí. Puguin ser de...
5: Per tothom.
4: Sí, home, sí.
3: Exacte.
4: Per tots els públics.
3: Doncs què ens portes
4: exemple,
3: avui?
4: Doncs mira, aquesta d'en Joan, que ens diu... Jo pensava que l'estiu seria piscina, birra, amics, fuet, però l'estiu està sent sofà, feina, tele, mosquits, calor i cansament.
3: Tant de bo ser el tipus A, eh? O sigui...
5: Quin negatiu. Quin negatiu.
4: Sí, veu el got mig...
3: Hi ha una part de l'estiu que serà així, això és veritat, però una altra part de l'estiu serà piscina,
4: segur
3: amics...
4: Segur que arriben moments bons.
3: Exacte,
4: per poder tenir la primera
3: no
4: part de la...
3: No n'he començat l'estiu.
4: De la frase.
5: Exacte, també és això.
4: Va, i abans d'entrar en detalls, bona comparació d'en Jaume, que ens diu... En aquest mundial que és la vida, a mi també m'ha tocat un grup difícil. Diu, el dels miops amb els peus plans.
3: Ai, no. Mira, s'estalviaria l'Emili.
4: Pobre Jaume. Potser se la va estalviar.
3: Està superbé, també.
4: Molts de nosaltres ahir vam descobrir on és Cap Verd, segurament.
3: Sud-àfrica, no?
4: On és
5: un arxipèlag que està...
4: Sí, sí.
3: Està a Àfrica, no?
5: Sí, però no sud d'Àfrica.
3: Està a mitja Àfrica
5: està
3: com
5: Senegal,
3: cap allà.
5: Està Senegal a l'esquerra. Rotonda a l'esquerra.
4: Rotonda a l'esquerra, tercera sortida. Va, en Pere ens escriu avui això, diu... Ni idea d'on està Cap Verd. Només espero que sigui la cuna del bon Jan capaç d'enviar la tíbia de cucurella a Wisconsin.
5: Oh.
4: Quins grans records per Cucurella a totes les xarxes socials durant aquestes últimes
3: Busca-ho
4: hores.
3: Busca-ho bé, en Cucurella.
4: Sí, com a persona... Bueno,
3: però ara no que
4: passarà
3: pel Madrid...
5: A veure,
4: no
5: una
4: conec,
5: persona que a mi...
4: No tampoc,
5: a mi m'és igual que jugui el Barça o el Madrid, però a mi tampoc em transmetia bones vibres. I amb lo de Haaland, tiembla que viene Cucurella, l'any passat... L'any passat amb el Chelsea, quan van guanyar el Mundial de Clubs, la bandera que portava en català, també és un picat sempre jugant. A
4: home,
5: mi...
4: ja només per la cançó de Se come una paella, ja, això ja val la pena. Va, bona observació d'en Manel, que va escriure abans de començar l'Espanya Cap Verd. Diu, xupito cada vegada que Rivero digui el jugador del Real Madrid aquesta tarda. No vaig escoltar jo si ho deia, eh? Andreu, no sé si tu tens aquesta
5: referència.
4: No, hi
5: vaig estar amb Dazón, però jo hi ja només entré a tuit. Lo primer que vaig veure de Juan Carlos Rivero, un narrador que el paguem tots.
4: Correcte, el de la televisió espanyola.
5: Hoy jugamos en Atlanta en Cabo Verde. No sé, crec que la classe de geografia aquest home se la va perdre.
4: No van jugar ni Atlanta ni...
5: Atlanta sí. Però no Cap Verd.
4: No,
5: era
4: Cap Verd.
5: Contra Cap Verd.
4: Va, la Melissa relata això i diu, jo esperava el debut d'Espanya i resulta que el partit que més m'ha agradat fins ara és l'Iran-Nova Zelanda. I he de reconèixer que no l'he vist ni he vist el resum, però sí que per xarxes s'ha parlat molt bé. Per tant, a vegades, encara que t'esperis un bon partit de seleccions grosses, Ona, és bo quedar-se fins a les 3 de la nit mirant...
3: Exacte.
5: Com passa amb les finals.
3: Quants partits porteu ja?
4: Així, a trossos, jo crec que...
3: Quants han jugat, primer de tot?
5: Deuen haver jugat que 15.
4: 15, sí,
3: 15 partits i en
4: jo
3: porteu?
4: Jo potser n'he vist a trossos, només n'he vist sencer un o dos, a trossos potser n'he vist 8, 9, més o menys, eh?
5: Jo sencers diria que 3-4. No n'he vist gaire, tampoc.
3: No està bé.
4: Estem una mitjana correcta, acceptable, per ser el mes de...
5: Ja evolucionarem, eh?
3: No, ja veig, evidentment.
4: Va, bon comentari d'en Jordi, un cop vist el primer partit oficial de la selecció espanyola. Diu, en el moment en què van deixar fora de la convocatòria pel Mundial a Pere Milla, alguns ja sabíem que això podia passar. La gent segueix fent broma.
5: Sí,
4: la gent segueix
5: sí.
4: fent broma. Va, som-hi. Aquest punt de vista de la Júlia també és interessant. Ens diu, això de no tenir a lo del futbol cap equip va molt bé perquè et treu un estrès de sobre.
3: Estic
5: d'acord.
4: Moltes competicions, si no hi tens aquella...
3: Aquell sentiment, no?
4: Aquella cosa de, mira, vaig amb aquest equip, es gaudeix més de l'esport.
3: No, perquè vas veient tot i dius, mira, avui vaig amb aquest, avui vaig amb l'altre.
4: I una pregunta que podria fer també l'Ona, que és la que fa la Sílvia, avui ens diu, no és per posar pressió, però algú sap quan s'acaba exactament el Mundial?
5: Jo li dic, 19 de juliol.
4: I estem a 16 de juny.
5: Encara queda.
4: Un mes i tres dies.
3: Mare meva.
4: Resignació i molta missa.
3: Millor que no ho sapigués. O sigui, no volia saber aquesta informació.
5: Doncs ara ja la saps. Informació de servei.
4: Correcte.
3: No, ja veig. Mare meva.
4: Va, deixem el futbol, però fem un apunt abans d'handbol. Atenció, perquè la piulada de l'Albert crec que és molt i molt destacable. Ens diu, m'agrada molt la pinta que fan alguns dels millors porters d'handbol, com de senyor que no fa esport i que de tant en tant va a nedar una mica o va a fer bici sí, estàtica.
5: És que el porter del Barça d'handbol,
4: en Nielsen, pobre, però en Nielsen encara... O sigui, la professió de porter...
3: Vaig a buscar-lo.
4: La professió
5: és un fofisano.
4: Correcte. Són jugadors que no necessàriament tenen una complexió física que s'entén com a la habitual d'un atleta... Sí.
3: És danès,
4: riu molt, va plorar l'altre dia després de la final de la Lliga de Campions que va guanyar el Barça.
3: Clar, perquè un porter d'handbol,
4: l'objectiu és tapar al màxim la porteria, que és una cosa que molts fan molt bé, i fan aquelles coses de
5: posar el peu,
4: aixecar molt la cama gairebé passant-se el peu per sobre el cap, que és una cosa que nosaltres no podríem fer.
3: Jo no podria, no soc gens elàstico.
4: Però clar, a vegades vist des de fora, la complexió que tenen aquests esportistes no és
3: clar, això és estereotip total.
4: Va, Marc, ja, fora de l'esport, té una proposta avui. Ens diu, quan et cobren de tàfon, haurien de veure el saldo que tens, perquè valorin l'esforç que fem els pobres al prendre qualsevol merda.
3: Mira, jo, o sigui, realment, si veiessin el meu saldo, jo faria així.
4: Et convidarien, no? Et convidarien a cada... A cada refresc.
3: Va, et convido. Avui convido jo.
4: Va, la Marta està contenta avui. Diu, un guiri m'ha vist el tren llegint a peu dret i sense acabar de trobar una postura còmoda per fer-ho i m'ha cedit al seu seient. Acabo de recuperar temporalment la fe en la humanitat.
5: Deuria ser...
3: I que ho faci un guiri encara té més sentit.
5: Però segurament deuria ser una persona del nord d'Europa que són molt més respectuoses i això, jo crec que aquí també...
4: Potser va ser Emil Nielsen que li va cedir el...
5: Una persona mediterrània no ho faria.
4: Miraria els peus durant 5 minuts, correcte, no fos cas que hi hagués contacte visual amb qualsevol altra persona. Vaja, acabem la secció felicitant a la Neus, que avui ens escriu, he agafat el cotxe de la meva mare per primera vegada i no ha mort ningú. Doncs vinga.
3: Molt bé.
5: Felicitats,
4: Neus.
5: Vinga.
4: Objectiu que quan l'agafis per segona vegada, el resultat també sigui el mateix que...
3: I totes les properes vegades que l'agafis.
5: Que faci un ral·li amb el cotxe.
4: Mireu a la carretera quan conduïu, sisplau.
5: I no al mòbil.
4: Correcte.
3: Que vagi superbé, Guillem.
4: Ens veiem demà i seguim comentant l'actualitat del Mundial.
3: Exacte, ens encanta.
4: Va.
3: Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Adéu. Passen 7 minuts de 9:45 del matí, per tant, és moment de tertúlia.
1: El Traster, la tertúlia d'estar per casa del Territori 17.
3: Doncs ja tenim un dimarts més, la tertúlia del Traster, la tertúlia d'estar per casa. Un dimarts més, que realment és un dimarts menys, perquè queda res i menys per acabar aquesta temporada del Territori 17. Què tal, com esteu?
2: Bon dia.
3: Afònics?
2: Jo, lisiada, sóc la de lisiada, avui.
3: Lisiada, afònic. Isaac, com estàs tu?
6: Deprimit.
3: L'Andreu com està?
5: Contentíssim.
3: Content.
5: Amb l'empat
3: d'ahir
5: d'Espanya, contentíssim.
6: A sobre em vaig perdre el partit. Bueno, que no sé
5: no et vas
6: si
5: perdre
6: és...
5: res.
6: Realment sí, vull dir, desastre absolut, perquè no vaig arribar a temps i no em vaig perdre res, efectivament.
5: Millor.
3: És estrany que empati 0-0?
5: Sí, molt. És que era molt fluixa la selecció aquesta de Cap Verd.
3: I com és? És que van una miqueta... Van molt tranquils a Espanya o què?
5: No, tampoc és això.
3: Bueno, per mi m'està bé que perdin. Què vols que et digui? Bueno, empatin,
5: sí,
3: que empatin.
5: Sí, ja està bé, i tant.
3: Enric, afònic, per què? Explica'ns.
7: pel cabró.
5: Ahir es va notar, Enric.
7: Vaig estar a punt d'enviar-vos un WhatsApp intern de dir, nois, no sé com he acabat la notícia, estava allà apurant que no m'entrava ni l'aire. Però sí, jo tinc unes quantes cosetes a dir del cabró rock. Primer de tot, com ho vaig passar, teta, les coses com siguin. Crec que per ser un festival d'aquesta magnitud està prou ben organitzat, vull dir, evidentment sempre hi ha coses cagades, coses pensades per fotre molt caler, però s'ha de dir que per la gentada que hi havia, jo crec que ha estat potser el millor any, crec que hi he anat a tots. Ara, no obstant, deixeu-me obrir la caixa dels trons, ja sabeu com

0: L'únic que ho pensa, ja que la xarxa de Manplenes, la gran decepció d'Oques Grasses, lo fluix que va arribar a ser el concert i aquesta testosterona del Josep d'alguna manera, que l'últim que li faltava era baixar-se la bragueta i treure tot allà, no? I dir, mira, ja està, perquè de fet van cantar sense ganes de cantar. Jo us dic que no vaig acabar ni al concert, ho dic, no m'ha passat en ma vida, això.
1: Hòstia.
0: Sí, me'n vaig abans i tenia molts, tots els amics que, amb els que he parlat que estaven allà, opinen igual. De fet, la notícia a Instagram que he penjat des del 9-9, si mireu els comentaris, m'ha sorprès perquè el 100% dels comentaris, no? I la notícia no parla d'això, parla de doncs, que veu el concert com a final, evidentment, i així. Uh-huh. Però déu-n'hi-do. Jo llanço aquest tema i després me'l rebateu, si de cas. I per acabar, que l'actuació sorpresa em sembla bastant trist, que en un concert, en un festival on s'intenta promoure la música en català vingui un senyor que es diu King Africa, i que el Pau de Pons el podrien haver estalviat, no? El Pau de Pons és un senyor que canta David Bisbal, i la següent cançó del David Bisbal és No volen ser regidor d'Espanya. Llavors, clar, és una miqueta... que es podria haver quedat per terres lleidatanes. I això sí, una felicitació per tots els DJs, que jo crec que pocs festivals els DJs han donat tant, com en el Cabró Rock, que van ser millors que uns quants artistes. Va ser increïble, i tots els que van passar, jo crec, l'Ona, sé que va ser-hi, vull dir, no sé com ho vas viure tu, però els DJs van ser espectaculars. I bé, i des d'ahir també doncs, la llagrimeta que vam passar tots els puretes amb l'Axe Busto, que va ser increïble.
2: Mira,
0: jo vaig plorar, o sigui, et dic, L'Axe Busto va ser...
2: L'Axe Busto va ser de... Mira, i no tenia gens expectatives, perquè, clar, jo, vull dir, jo no havia vist mai un concert de l'Axe Busto en directe. Llavors, clar...
0: Clar, tu deuries agafar tard.
2: O sigui, sí. Vull dir, la meva parella tenia moltes ganes d'anar a l'Axe Busto, i ho entenc, i em va dir, Ona, t'agradarà molt, i buah, em va encantar.
3: Ja, és que per empèmi.
2: A més, quin home dir, tan entranyable i tan maco, o sigui, desprenia un amor aquest home, em va encantar.
0: És empèmi.
2: Em va encantar.
0: A més, és que, clar, per tots els que potser no l'hagin enganxat al moment, hem de recordar que el cantant que... Ara no em ve el nom, el cantant que l'Axe Busto va estar des del 86 amb en Pemi Fortuny, llavors no sé si el 2000 llarg, 2000 i pico, va canviar a un altre cantant que era brutal, també ho feia molt, molt bé, però clar, tots els que van seguir inicialment la banda, en Pemi, no?, era d'alguna manera, doncs, en Pemi. I tornar-lo a veure damunt l'escenari crec que va ser un moment que bé... Per mi va ser un dels concerts de la meva vida, ja us ho dic, Vull dir, tornar-ho a veure, és una música en què t'has criat.
2: Molt xulo. Però, doncs, espavileu, perquè, mira, crec que, no sé si serà ja l'última gira de l'Axe Busto, i vaig estar mirant a la pàgina web i molts llocs ja tenen entrades exaurides. Al final del gir, almenys...
0: Toquen en gossos.
2: Oh,
3: ojo,
2: que guai. Molt top.
1: A l'Empordà, això que deu ser...
0: Sí.
3: Nostàlgia millennial, aquí.
2: El festival de l'Empordà.
1: A l'acústica.
3: Clar, jo no vaig anar al Cabró Rock, us tinc molta enveja, els que sí que hi veu anar. Només us tinc enveja per dos grups, que un és l'Axe Busto, l'altre és la Gossa Sorda. Jo ho sento molt, però...
2: Brutal.
3: Amb menys grasses no m'agrada gens. Des d'aquí ho dic, no m'agrada gens.
0: Haig de dir que a mi la Gossa em va decepcionar. O sigui, em va encantar... Ull, amb el que diria...
3: A veure. No,
0: és un grup que jo esperava, és un dels grups de la meva vida, m'encantava, però clar, el que passa és que avui dia no saben fer olles. De fet, això ho vaig comentar per Instagram.
1: I, és veritat.
0: Em va escriure, em va dir, tens tota la raó, no saben. Si una olla no és entrar com sardines, perquè és molt perillós. És a dir, sí. Antigament... ara jo dic que és un poreta tota l'estona, la gent de la meva generació, a la olla et mous d'una manera que no és per ficar, és per aguantar, per no caure, si cau algú al terra al moment l'aixeques perquè no el trepitgin, i hi ha molt respecte encara que no sembli, sí. I la gent entrava com sardines, no en tenia ni idea, van obrir no sé quantes bengales a mitges cançons que no tocava, i gairebé no podia estar, si estaves davant de tot, com molt pel concert, no?, de Gossa, i era com dir, ostres, si s'ha de fer una olla, s'havien feta.
3: A pocs concerts punkis han anat.
0: Exacte.
3: Pocs concerts
1: punkis. És que això de les olles, sí, és un tema...
3: Pocs concerts, perquè ara es fan olles a un concert d'Oques Grasses, saps? O Manel, dels Amics de les Arts, vull dir...
2: Manel o Ollos?
1: A Manel.
0: Ho he vist.
3: Sí, jo també.
2: Mare meva.
3: Vull dir...
2: A mi farà ser que ho demanen, a vegades alguns diuen... Sí, vinga, va, fem un pogo, no sé què...
3: No té cap mena de sentit.
2: És
3: no
2: com això ha de sorgir naturalment, com les bengales. En alguns no hi havia ni bengales, però a la Gossa, mare meva, també ho entenc, vull dir, bengales sí. a tort i dret. Jo bengala estava com més apartada cap al cantó esquerre, ho vaig veure de conya, no em va molestar ningú i va ser ideal. Però Enric, comentant el tema d'Ocos...
3: Sí, jo ara volia entrar una mica a això.
2: Super d'acord, perquè és veritat que a mi Ocos m'agrada molt, jo aniré al concert un dels concerts de l'estadi, i

0: plan, vull dir, és això.
1: Va ser incòmode. És que va ser incòmode.
0: Jo estava ja, mirava el rellotge i dic, quan falta per acabar? És que se'm va fer molt pesat el concert. Sí.
2: Va durar molt, no? Sí.
0: Va durar dues hores.
1: No, tots una mica, també.
0: O sigui, tots duraven més o menys això. Potser que sí que va ser una miqueta, no sé, o almenys vaig tenir una sensació de que es va fer molt llarg el concert, i és allò que dius, mateixa posada en escena, jo ja em sabia que començarien igual, vull dir, no van fer res diferent. L'únic moment que em va agradar, no sé si tu també, Enric, és el moment en què no hi ha res preparat i comencen a cantar cançons i comença a fer l'speech en Montero i bueno, també un speech una miqueta així, però vull dir, és com, sempre és el mateix. No em vaig ni emocionar, em sap greu, vull dir, va ser com, bueno, un concert més d'ocos.
2: I això creieu que potser ho fan perquè s'estan guardant la carta pels concerts
3: no.
2: de...
3: No.
0: Jo crec que
3: no,
0: estan molt cansats ja.
1: Sí, es va veure com una falta de respecte des del públic, una falta de respecte perquè no, o sigui, una cosa és que no estiguis durant tot el 100%, allà qui vam veure la Fúmiga, allò va ser un comiat. Els que vam veure l'Axambusto sí, estava emocionat amb Pemi, saps? I dic aquests, però molts dels que van anar, carai, tu veies aquella plaça plena, plaça per dir, vull dir, i era emocionant. Tu estàs allà, al cap i a fi, un cantant, no dic que ens degui res, però sí que són el qui són perquè la gent se'ls estima i els ha escoltat, si no, no serien ningú a nivell de coneguts, eh? I no van posar... Ella estava cantant amb un to superbaix, sense donar èmfasi a les cançons, moltes vegades fent cantar al públic però sense mirant-lo, com vacil·lant. A més, el que et dic, com una testosterona molt bèstia, saps? De part del Josep, de dir, aquí estic... Ostres, era com... Jo, de fet, vaig sortir amb la meva parella d'allà sabent que vendríem les entrades del Sant Jordi, perquè pensava... Jo vaig pensar, si no és especial el seu propi poble, o sigui,
0: sí,
1: si no és especial
0: veritat,
1: el seu propi poble, que és que els ha fet
3: moltíssim.
1: Créixer...
3: Sí. O sigui, a mi això em sorprèn moltíssim perquè jo he vist vídeos, per exemple, a mi m'agrada molt la Fúmiga, també, de fet, els aniré a veure
0: a l'últim
3: comiat.
1: Plorant els cantants, és que amb ells es veia, superemocionats.
3: És que, a part, jo me'n recordo que el primer concert, després d'anunciar la gira de comiat i que plegaven, va ser l'any passat per la Festa Major de Caldes.
1: Uau.
3: Vull dir, l'emoció que tenen aquesta gent...
1: Sí.
3: I l'amor amb què ho fan tot, jo ho sento molt, però els grups valencians, la gran majoria de vegades donen mil patades als grups catalans. Sí. Em sap molt greu, però a nivell emotiu, a nivell de donar-ho tot sobre un escenari, de que, o sigui, ostres, no sé, estàs curt, vull dir, és la teva feina al final, estàs aquí per la gent que t'escolta, és el que deies tu, Enric, estàs aquí per la gent que t'escolta, perquè la gent t'ha donat un suport increïble, i més oques, que està on estàs, saps? Sí.
1: I la Fúmiga, hem de pensar que els inicis de la Fúmiga, jo els vaig conèixer...
0: Era una xaranga.
1: Jo els vaig conèixer al Festival Fes Lloc fent unes birres amb ells sense saber qui eren, amb els dos cantants. Eren amics d'un amic meu comú, i estàvem allà, i em van dir, toquem, i em van dir, no els deu conèixer ni a sa mare, però bueno, anirem a veure-ho. I clar, fa molts anys això, van sortir, i tu veies una xaranga tot d'amics que tocaven diferents instruments, i que cada concert hi havia uns o altres perquè a veure els que podien anar, no, d'alguna manera, i veies que ho vivien moltíssim. Inclús el Canet Rock aquell any, que el Canet Brut, quan no va poder anar a Zoo i van anar a la Fúmiga, molta gent els criticava, Zoo no ve, quina merda que han portat, i va ser un dels millors concerts que s'han viscut al Canet Rock. Vull dir, però que gent
3: que
1: encara té una passió, i jo crec que si no tens aquesta passió no en facis tampoc després 4 6 al Sant Jordi només per facturar.
0: Exacte.
3: Jo és que penso, per exemple, jo que he tocat amb xarangues de carrer, és molt diferent el mood, i amb la il·lusió que jo fa molt temps que no toco una xaranga de carrer, i és el que més trobo a faltar realment, més enllà de pujar-me a un escenari, però amb la manera en què ho viuen, és com si cada dia que fas un concert, que fan un bolo, estiguessin tocant al carrer com una xaranga normal i corrent, saps? Vull dir, i això és lo maco, i això és lo màgic d'això.
1: Mira, la Ona m'ho dirà, perquè és d'aquí la zona, i segur que en sabrà dir qui eren, però abans, quan hi havia el Piró Musical, que també va sortir com una banda de gent molt jove, després venia Oques, i m'he trobat molta gent que em va dir, tant de bo les dues hores d'Oques s'hagués quedat la xaranga tocant allà a l'escenari.
0: No, no em vaig moure, però a la que va començar la Big Band, no sé com es diu aquesta
1: ells
0: banda.
1: Ells no recordava el nom, i van ser...
0: Big Black Band Music, no sé què, la banda d'aquells nens, val?
1: Els d'Oques.
0: Exacte, els taloners d'Oques serien.
1: Sí.
0: Ostres, em vaig emocionar d'una manera. Se'm va posar la pell de gallina, perquè les cançons que van tocar, la il·lusió dels nens de pujar a l'escenari, de veure tota la gent que els estava... O sigui, clar, esperaven Oques, però que clar, allò estava abatada de gent. Sí. Els focs artificials, va ser preciós. Ostres, em vaig emocionar més amb ells que amb el concert d'Oques, que és veritat, vaig pensar... És que no m'ha generat cap tipus d'emoció. O sigui, em agrada perquè les cançons de Cos m'agraden, però no és aquells concerts que diguis buah, és Oques, de veritat, és l'essència d'Oques, és allò que m'escoltava fa no sé quants anys. No em va passar.
2: I a més d'això, també, les cançons que van tocar pràcticament són les dels últims discos, oi? No dels primers...
0: Algunes dels primers.
1: No? Però molt fluixes.
0: És que el format no ha canviat. No ha canviat el format del concert. No. Ja, fa dos anys que estan fent el mateix format amb la mateixa posada en escena, les mateixes cançons...
3: Sempre veig els mateixos vídeos.
0: Sempre
1: si tenen
0: mateix.
1: Les pantalles... ratlladíssima, si us heu fixat.
0: O sigui,
3: vull dir, jo no el segueixo, però la gent que conec i que segueixo, que sí que hi va, és com un... És sempre
0: no.
3: El mateix. Que
0: sí, a la tertúlia de divendres vam comentar amb l'Eudàlia en Pau, vam dir... Sí. Vaig dir com, vaig deixar... No sé si pensareu que hauran canviat el format per a l'últim concert a Osona. I van dir com... Jo vaig dir que crec que no canviarien res i l'Eudàlia en Pau van estar també d'acord i van dir que tampoc creien que... no ho diríem, era tot presumptament, però que creien que no, i efectivament no van canviar res, ni un detall, res, va ser tot el mateix, vull dir que no sé.
1: Sí. La cosa però... està, a veure ara si es desinfla la cosa, espero que es desinfli després d'haver vengut les meves entrades, no? Que algú me les compri, però
0: segur que algú les voldrà,
3: segur que algú te les compra, Enric.
1: Sí. Però és una pena, de fet, jo crec que el sentiment general és, ja no fa res, no decebuts, no? Perquè els grups, els que ens agraden la música, no? Que crec que aquí som tots, te'ls fas teus, però fas anar a ser una part de la teva vida, et recorden moments importants de la teva vida. Home, i jo baixava en cotxe amb l'Spoti perquè vam de dormir a casa, i quan sonava la gossa, em va sonar Oques i vaig passar i vaig dir, hòstia, em toca els nassos, que una cosa que està tan important per mi, ara li tinc com aquesta, saps, com aquesta...
3: Tirria?
1: No rabieta, però que m'han decepcionat. Sí.
0: És decepció, és sentiment de decepció.
3: Sí.
0: Per exemple... Bueno,
3: quan passa és horrible.
0: Sí.
1: Iona, bueno, des d'aquí, clar, he parlat moltes vegades sempre de feminisme, però clar, jo ho veig des d'una òptica masculina perquè sóc un home, però clar, jo estic allà, estar allà com a dona, com a qualsevol persona, però em refereixo per la part que toca, i veure que les úniques programades és a primera hora i a l'última, em sembla, i van ser, hòstia, Maria Jaume va estar superbé, va ser brutal,
0: s'ho sempre omple,
1: em sembla... És que és com un insult d'alguna manera, sí. No? Vull dir, és com...
3: Bueno, ells donem... És la quota.
1: Toca avui la quota.
2: Sí. Però això passa amb tots els... O sigui, els festivals de música catalana, tots passa això, eh?
1: Sí.
2: Perquè, o sigui...
1: Sí. Perquè... Festival, ara mateix.
2: Sí, no,
3: continua passant, però és que para el més fort és que si tu pares a veure el cartell, per exemple, és que ja ho he parlat això, també, però si et pares a veure el cartell del Cablo Rock i el cartell del Festiuet, quants clubs...
0: És el mateix.
2: O el Canet.
1: És el Canet.
0: O el Canet. Tot és el mateix. Sempre programen els mateixos.
3: 50.000 artistes emergents... Que també, vull dir, què passa? Sempre hem d'escoltar el mateix, sempre hem d'escoltar Ginestà, Oques, Grasses, la Lut, vull dir, que està molt bé, que em sembla molt bé la gent que li moli i enhorabona, felicitats, però és que el model de festival que s'està fent ara mateix aquí a Catalunya és sempre portar els mateixos grups mainstream, perquè ara mateix són o sigui, grups que van començar fora del mainstream, ara estan al mainstream català, i és com...
2: Però jo crec que això al final funciona, o sigui, perquè la gent hi va, o sigui, acaben les entrades, però jo crec que això és el que deuen veure els organitzadors d'aquests macrofestivals, i potser, no sé, jo no tinc cap opinió al respecte, però que potser posar-me en la seva pell, que veuen, ostres, això ens funciona, aquests grups que són els més top, els portem i ens ompliran l'escenari.
3: I ens porten en el Cablo Rock i al festiu, sí. No sé, vull dir, ja prou, saps? No sé.
2: I Búhos, a més de les arts, sí.
3: Una cosa.
1: Grup masclista encara... on existeixi Búhos, eh? Alerta, perquè això se'n parla poc.
3: Encara, ara Búhos a sobre els escenaris. Què fa aquest senyor, el Guillem, a sobre els escenaris? Sí.
2: No.
0: Sí, mare meva. Va marxar tothom després d'Oques. Qui s'havia de quedar Búhos? Mira, jo estava allà al mig del meollo i vaig sentir un jove que portava una samarreta de Búhos i va dir buah, quines ganes de sentir Búhos. Em vaig quedar en plan, què? Encara existeix persones així que es volen sentir Búhos? Em vaig quedar una miqueta...
2: Búhos és per tietes.
0: És que ni per tietes, de veritat, Búhos,
1: no,
0: sisplau.
1: Però ja no estem parlant d'això, és del que projecta el cantant. El cantant és un masclista acabat i es sap en el sector i es sap a fora.
3: I poc se'n parla, eh? Vull
1: dir, poc se'n parla.
0: No s'ha parlat suficient. Allà... Crec que molta gent ho desconeix encara, eh?
1: I d'aquí sortirà...
3: No, penseu que hi ha més gent que ho sap i no ho diu, per qui és i per on està, que no pas per altra cosa.
1: Sí, sí. Sí, sí. I el que hem de fer és la necessitat que crees a l'hora de programar grups femenins o no, és el que vol el mercat. O sigui, el que escoltem és el que vol el mercat. Mm-hmm. Això és
3: correcte. I a part, per exemple, un grup com Buhos està disposat sempre a tocar els últims.
1: Mm. Sí.
3: Cosa
1: sí, sí,
3: que la gran majoria de grups no estan disposats. Cosa exacte, que també entenc, eh? Vull dir, perquè tocar a les 5 del matí fa un pal
2: important. Però també és lutxo. Jo recordo quan havia anat al Canet Rock, sempre es guardaven a l'últim tret.
1: A hora, sí.
2: Jo me'n recordo el concert de Charango, Canet Rock. Ostres,
1: Charango, és que quin pal.
2: Clar, no, sí.
3: És que Charango, però, quin pal.
0: Però ja, Laia, quin no. pal, Charango? Tant de bo s'hagués pogut viure més. No us vaig poder viure no. gens, Charango.
3: Jo m'arrepenteixo molt. Massa,
2: però què és això? Que jo crec que al final, l'artista del final ha de ser, per mi, el més top.
0: Sí. Isaac,
1: ostres, no sé, jo ja no aguanto opines? Fins al final, així us ho dic, si ho dones tot a tots els concerts, jo crec que ho portes alguna cosa que jo no consumeixo pas o no pots aguantar, perquè clar, no, clar, o sigui, jo, a mi m'agrada estar al centre, no?
3: I tenim una edat, Enric, tenim una edat.
1: Pues que físicament, igual
2: us
1: que...
2: Us heu de dosificar.
3: Tenim una edat, Enric, ja no podem anar de festival com anàvem abans.
1: No, nosaltres vam entrar en un munt de menjar, vam beure molta aigua i ens va anar de conya. Però això que us comentava també, crec que amb el tema dels grups femenins, ja, perquè sé que ens acaba el temps, però tinc molta amistat amb roba estesa, amb totes les integrants, i roba estesa va ser el grup femení més important durant molt temps.
3: Sí.
1: Més important, em refereixo de grup només creat, format per dones.
3: Femení.
1: I sent així, sent el més important, no les programaven.
0: Sí,
1: no les programaven a la majoria de llocs. Vull dir, no és que estem parlant, no, és que no són conegudes. Ostres, sisplau.
3: No les programaven.
1: Però això és el que interessa. És a dir, els productors i les grans companyies decidiran el que tu escoltes. Vull dir,
3: que només n'hi ha dos, també us ho dic. Vull dir, oblideu-vos de 50.000 productores. Les que mouen tot aquest cotarro són dos. Una és catalana i l'altra és valenciana.
1: Mm-hmm. Exacte, és així.
3: I no diré noms. Sí.
1: Per això és tan important anar a festivals emergents, buscar per Spotify
3: o altres
1: plataformes, però buscar, no sé, cercar, investigar, seguir els artistes per Instagram.
4: No, de fet, perdoneu, que...
1: Hola, Isaac.
4: Que esteu molt enfrescats. De fet, avui hem fet una entrevista del Festival 5 Sentits, per tant, si voleu festivals diferents i que promoguin una cultura, una música catalana i que, a més, també promocionen patrimoni, cultura i gastronomia, doncs mira, en teniu un aquí al Ripollès, i de fet n'hi ha diversos aquí al Ripollès, hi ha el Festival de Música de la Vall de Campordó, també, vull dir, no tenim aquests artistes tan... aquestes bandes tan potents, aquests grups, doncs, que hi havia el Cabró Rock, que la veritat jo no hi vaig anar, hi he de dir, però com si hi hagués anat, perquè se sentia des de casa. Els focs artificials els vaig veure tots i a la música... Clar, jo estava despert veient el Brasil-Marroc, anava sentint com una música i dic, ostres, li deia a la meva parella, però això, què és? Que estan muntant una festa qui vaig a les Set Fonts o alguna cosa, i dic, però sona molt lluny. Dic, no, això deu ser el Cabró Rock. Sí, se sentia la música des de... No era molest, vull dir, quan et tancaves a l'habitació ja estaves més tranquil, però, ostres, es anava sentint, i dic, hosti, sí, estan tocant. Vull dir, no se sentia evidentment el que deien, però, bueno, vull dir, arriba a quilòmetres, eh?
0: Sí.
4: 6-7 quilòmetres, la música, i bé, molt, molt bé, però no puc opinar molt, perquè tampoc no segueixo massa aquests grups. I
0: l'any que ve, Isaac, a la propera edició del Cabró.
4: L'any que ve no, Cabró Rock, res. No, perquè és que a mi no m'agraden massa aquests festivals, no, jo a la nit prefereixo dormir.
0: Ets més de 5 sentits.
1: No pots fer curses.
0: Exacte.
4: Has de fer la vaquillada. La pròxima que faré serà de nit. Vull dir que hauré d'anar a córrer de nit.
0: Doncs mira, t'hauràs de canviar.
4: Sí. Em posaré música al vespre.
3: Sí.
0: Doncs res, deixem aquí la tertúlia i també el Territori 17. Moltes gràcies a tots. Com sempre, demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé. Adéu,
1: ciao.
0: Adéu.
1: A reveure.
5: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
6: El nou FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXE i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar en la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
4: Avui és dimarts 16 de juny de 2026.
3: I avui hem tingut la primera nit tropical de la temporada.
4: Així que benvingudes totes al 609è Infopodcast Cardedeu.
3: Comencem avui amb uns espècimens que ens agraden molt.
4: Doncs sí, i és que avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines. També és Sant Quirze, i tal dia com avui, però de 2021, presentava l'informatiu la Núria Lázaro i ens explicava que la Barcelona Beer Challenge premiava amb medalla d'or una cervesa cardedeuenca, la Carbonera de la Sant Jordi.
3: Oh, que bona! És la més bona que tenen. Oh!
4: I avui acabem amb un refrany que diu així: urpes de gat i cara de beat.
3: Has vist, eh? És el mateix que dir mosqueta morta, que sembla que sigui bona persona, i després, pa, te la fot.
4: T'esgarrapa.
3: Doncs comencem explicant que ahir, després de l'informatiu dels dilluns, a la televisió de Cardedeu vam emetre una taula rodona integrada per persones grans al municipi amb l'objectiu de debatre sobre la seva percepció social, possibles experiències d'edatisme i el llegat que desitgen deixar a la comunitat. Expliquen també, des del consistori, que el divendres 19 de juny, coincidint amb la festa de fi de curs dels tallers i activitats de la gent gran, es llegirà el manifest per conscienciar sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
4: Molt bé, Llegué. Això hagués estat meravellós saber-ho ahir al matí.
3: Ahir, sí,
4: hagués estat meravellós. I jo haguéssiu pogut veure, però
3: doncs
4: no,
3: sí,
4: ha sigut així.
3: No ho sabia.
4: Va, la Comissió del Pla Educatiu d'Entorn aprova la memòria del curs 2025-2026 i el pla d'actuacions del curs vinent.
3: Doncs sí, és que durant la sessió la comissió va aprovar aquesta memòria d'actuacions del 25-26, un document en definitiva que recull les accions desenvolupades al llarg del curs escolar i la valoració dels resultats assolits. I també es va aprovar el pla d'actuacions per al proper curs amb les línies de treball i les accions prioritàries que s'han de dur a terme.
4: Molt bé, i passem ara a la secció de l'Horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Ah! aboseu rec per goteig, aboseu de fer diversos circuits, posant moltes claus de pas. Això vol dir que quan... Salut, Susanna! Això vol dir que quan, més que clau de pas, doncs és que és una petita peça que és com una aixeta que t'obres i tanques de plàstic, que serveix per, en definitiva, tallar diferents zones. Si el feu molt gran, us mancarà pressió. És millor que separeu bé el que són arbres fruiters, salut, Susanna, hortalisses, de tota la resta de l'hort. I així podeu escollir el que regar i el que no i programar-ho com Déu mana.
4: Molt bé, i després us tornareu bojos perquè no sabreu quina aixeta teniu oberta i us pensareu que esteu regant una cosa i n'esteu regant una altra.
3: No, cal fer una molt bona missa en plaça aquí, una miqueta més d'estoneta quan ho feu i després llestos.
4: Va, i passem ara a la secció del Porta a Porta, i com avui és dimarts, això vol dir que les blaves heu de treure la resta, les verdes orgànica i paper, i les grogues també la resta. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, com sempre, Palou, Gatell i Estalvi.
3: I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, doncs, us volem animar a anar al cinema Esbarjo. Sabeu què? Hi ha molt pocs pobles que tinguin cinema propi. I aquí fan una programació de luxe, de luxe. Així que us animem a anar-hi. I a més, aquesta setmana tindrem una pel·lícula dins del cicle Gaudí en català que es diu Estrany Riu. Així que ja ho sabeu. A fer-hi cap. I amb això...
4: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'info podcast de 3 minuts que avui clavem.
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut, salut i poble, consell de presentat i feu sòcies!
0: Info podcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i la xarxa.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXE i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució de tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda per tant descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuïts en les 8 platges del municipi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem de l'empat sense gols d'Espanya ahir contra Cap Verd, sorprenent. També va empatar en l'altre partit del grup l'Uruguai contra l'Aràbia Saudita, en aquest cas a un gol. També explicarem l'agenda d'aquest Mundial amb el que ve a partir d'avui. I també parlarem de futbol sala, perquè avui arrenca la final de Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, que s'enfronten en aquesta final al millor de 5 partits, els dos primers al Palau Loran, avui el primer, dijous el segon. I d'en Bater Polo parlem també amb el ja exentrenador del primer equip femení del Sant Andreu, un dels millors equips dels últims anys, aquest Sant Andreu de Javi Aznar, que deixa el club andreuenc, com també ho fan la majoria de les grans jugadores que ha tingut aquest equip en els últims anys i que els ha permès, per exemple, guanyar una Champions, una Copa d'Europa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En...
1: futbol?
0: Quan futbol. Comencem ara sí. La selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
1: Partit de salvador del combinat estatal amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd, selecció número 67 del rànquing FIFA, i sumen punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd sumen un punt, com sentíem, cadascuna en aquest grup H, igual que els altres equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
1: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a el grup i va ser au. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al sòl i que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats del grup G.
1: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, els Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest mundial.
1: Avui a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol, França, amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
1: El club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
1: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 100 milions d'euros, que se suma al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de l'ACB entre València i Barça. Recordem, mentrestant continuen els moviments de mercat.
1: El nou Lerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta estadounidenc James Badmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard Encuentra s'assegura la continuïtat de dues peces clau per a les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet Girona ja sap que el curs vinent jugarà a Europa, però no serà a l'Eurocup.
1: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que serà el Manresa. D'aquesta manera, l'equip de Moncho Fernández ja admet el sí a la FIBA per jugar l'any vinent o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria amb la penya, o bé la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau en les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts l'Uni Girona ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, una de les grans peces més importants d'aquesta temporada per al conjunt de Roberto Íñiguez, que deixa el club gironí. I un últim punt de bàsquet, Joan, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
1: El Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona, a l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà el títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga, la primera divisió masculina.
1: Que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, competició que s'ha perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per, un cop acabi, lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5 al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les últimes hores.
1: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, a mig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comes es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
1: El jove jugador nascut a Terrassa i format al Sant Cuat arriba procedent del Caldes Recamp Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noi després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser entrenador.
0: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu.
1: L'artífex del millor Sant Andreu de la història Vitoria, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida més de mutu acord amb el club acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugades més destacades d'aquest grup els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui els motius d'aquest final d'etapa i perquè un club decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, ha vistat a l'elit europea i mundial. I parlant de waterpolo, i un últim apunt, i de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
1: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa, l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Len, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos grec.

0: Dimarts, 17 de juny, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir de la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai en el mateix grup H d'aquest Mundial masculí 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol, amb dos catalans a l'11, l'Orana Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marco Corella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, i Dani Olmo i Lamine Yamal, que van entrar a la segona meitat, no va ser capaç de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que va representar per a l'equip aquest inesperat empat en el debut.
1: Bajonazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que era ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura, creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura. La propuesta con Gavi en la banda era generar.
0: Un de la Fuente, que ara el sentíem, va haver de justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, el Blaurana, que per deixar-li la banda a Cucurella i que no va acabar de sortir del tot bé.
1: La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco también, un poco ya más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, por la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
0: I un últim document del seleccionador espanyol precisament sobre la dependència que pot tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va haver de jugar més del previst en aquest primer partit.
1: Lamine había demostrado, además, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas, para haber cundido el temor dentro del rival. Eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara. De igual manera que Mikel Merino, de igual manera Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, jugadores con un pie excepcional, y que sabemos que en el momento que pasen las jornadas, que cojamos, insisto, esa compenetración, esa, de nuevo esa sensación de competición, pues el equipo tiene que dar lo que tiene. Eso es innegable, lo darán. Estamos seguros que el próximo partido el equipo estará mejor y yo también.
0: En qualsevol cas, Espanya i Cap Verd sumen un punt cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que van empatar a un en aquest cas. El Blaurana Ronald Araujo, recordem, va ser descartat per Bielsa per les molèsties que arrossega el Soli, més allà d'aquest grup H. El G també van empatar a un Bèlgica i Egipte, amb el Blaurana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. Ara és el juvenil del Barça, recordem. També van empatar en aquest cas a dos Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt pes, més pes polític que esportiu, pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, de fet on es va jugar el partit d'ahir, que és els Estats Units. Pel que fa a l'agenda, avui a les 9 del vespre en un altre dels partits més destacats d'aquesta primera fase, el França-Senegal, amb el Blaurana Koundé al conjunt francès, i a la mitjanit es jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, el Sabadell ja es prepara per una nova remuntada a la nova Creu Alta, després d'aixecar una eliminatòria prèvia, un 2-0 contra el filial del Real Madrid. Ara toca remuntar l'1-0 de Zamora, en aquest cas, per aquesta final, per pujar a la segona divisió. I ja s'han superat les 10.000 entrades venudes per aquest divendres a la nova Creu Alta, i per tant s'espera un altre ple. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
3: Això és una eliminatòria, són uns 180 minuts o 210. Llavors, preparats per tot, evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre ni com la de l'últim dia, i esperem, no, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
2: El Sabadell torna als entrenaments avui. Fins al dia de partit s'exercitarà a la nova Creu Alta i caldrà estar ben pendents de l'estat físic de jugadors com Carlos García, Die Kaiser o Joel Priego, que estan tocats físicament.
0: Gràcies, Sergi. Anirem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Zamora, final del playoff d'ascens a segona divisió i, per tant, del retorn al futbol professional. I un últim punt de futbol, anem cap a la tercera federació, perquè ja tenim definida la pretemporada del Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Sant Cristóbal ja té definida la pretemporada d'aquest 2026. El conjunt de Cristian García començarà els entrenaments el 27 de juliol i debutarà a casa el 8 d'agost davant la Montañesa. A continuació, el conjunt de Cristian jugarà dos partits amb equips d'inferior categoria. El Sabadell B, a Can Anglada, el 13 d'agost, i el Rubí, a Can Rosés, el dia 16 d'agost. Podríem dir que el partit gran serà davant el Terrassa Futbol Club el 19 d'agost a l'Estadi Olímpic. El 30 jugarà davant el Club Natació Terrassa a casa, per tant tindrem dos derbis agarencs. I per altra banda, doncs el 22 d'agost jugarà davant el Viladecans i uns dies abans davant l'Hospitalet. Un Sant Cristóbal que ha renovat 11 jugadors i només una incorporació, la de Miguel Martínez. Recordem que a part de Cristian García i el seu cos tècnic han renovat jugadors importants la passada temporada, com és el cas de Ricky Calamardo i Mario Cantí, els dos capitans del conjunt agarenc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, un apunt. Ja és oficial, l'Anella Mediterrània de Tarragona tornarà a acollir al setembre la Lliga Catalana ACB, primera competició de la temporada entre el 9 i el 13 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB, que celebrarà el Palau d'Esports Catalunya i arribarà els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre amb els millors equips del bàsquet català. Els equips participants seran el Barça, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Bàsquet Girona, el Jaiopos Lleida i el Morabanc Andorra. D'aquesta manera, la competició repetirà l'exitosa fórmula de les darreres temporades amb una fase prèvia amb dos grups de tres equips a una sola volta del 9 al 11 de setembre i la gran final entre els primers classificats prevista pel diumenge 13. Serà la quarta vegada que el Palau d'Esports acull la Lliga Catalana i la cinquena que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. El primer cop va ser l'any 1995 al Pavelló del Serrallo i posteriorment l'any 2022, el 2024 i el 2025 ja s'ha disputat al Palau d'Esports, l'emblemàtic equipament de l'Anella Mediterrània que s'ha convertit en un reclam per acollir competicions de primer

0: I en futbol sala, gràcies Eduard. Avui comença la final del play-off de Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable, després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Hemos hecho una cosa muy buena, que el Barça va a estar el año que viene en Copa Europa otra vez, que era muy importante para nosotros y para el club. Y a partir de ahí solamente nos queda que disfrutar. Si es que no hay que cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado bien, con buenas sensaciones, que es lo más importante, ilusionados, con ganas. Y ahora disfrutar de la final. Si es que no te queda nada. Yo a mis jugadores se lo digo, que lo den todo. Porque al final la línea es muy fina para ganar o para perder. Pero te tienes que ir con la sensación de que lo has dado todo, independientemente del resultado. No te queda otra que disfrutar. Si es que al final estamos en la final de la Liga, los dos mejores equipos de la Liga regular, y ahora hay que disfrutarla.
0: Un Javi Rodríguez que parlava també del presumpte favoritisme del Barça en aquesta final, tenint en compte, com dèiem, aquest factor pista.
1: Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, eres campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto. Podemos ser un poco favoritos porque, bueno, empezamos en el Palau y porque al final quieras que eso te da un plus más, pero ya te digo que si no estás bien, el favorito te lo quitan en 2 minutos.
0: I en el mateix sentit s'ha expressat també el capità blaugrana, el porter Didac Plana.
2: Sincerament penso que està sent un gran any. Tots volem posar la cirereta al pastís amb aquest títol de Lliga i crec que l'equip, més enllà de si creiem que aquest cop sí o no, jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent amb aquesta identitat, amb aquesta alegria i conscients de que tenim un repte molt gran i que al final doncs, només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem posar donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres, al Palau.
0: Avui a les 9 de la nit aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, com sentíem, al Palau Blaugrana. Dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.

0: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu. L'Artífex, el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar, deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, més, acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup dels últims anys. N'hem parlat aquí a l'enjoc, de fet, amb el tècnic aragonès Javi Aznar, que explicava així la situació al club que ha comportat aquest seguit de decisions.
1: Ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica, però és cert que va arribar un moment en el que hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona, i molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritat.
0: Un Javi Aznar que en l'aspecte personal reconeixia sentir aquesta tristesa de tancar d'aquesta manera un projecte de tant èxit.
1: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat, no és gens fàcil. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, amb molta pena. Però, bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení. La sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs, va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: El tècnic aragonès, que no ha avançat res del seu futur, tot i que sí que explicava que valorarà totes les opcions per seguir entrenant un projecte atractiu i ambiciós en el waterpolo. I en hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les dues últimes hores per solucionar la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceo i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comes es juga el tercer. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió, ho he anat explicant. El Vilassana va fer història en guanyar la seva primera lliga, superant el Fraga a la final, i ara toca celebrar. I no serà en aquesta hoquei lliga femenina el curs vinent l'Alcaldes, que explicàvem també ahir, ha caigut aquest cap de setmana en la final del play-off d'ascens contra el Mataró. Amb Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: El Rec amb l'Àser femení va rebre aquest cap de setmana el Mataró en el segon duel del play-off d'ascens a Hockey Lliga. Tot i que les calderines venien de perdre 8-1 al primer partit, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final. Les mataronines van aconseguir trencar l'empat a 3 a falta d'un minut i mig del final, i tot i que els últims instants van ser realment intensos, el Caldes no va poder forçar la pròrroga. Després del partit, l'entrenador del Rec amb l'Àser femení, Oriol Sapinya, va reconèixer la millora que ha fet l'equip aquesta temporada i va mostrar-se orgullós del paper que han fet les jugadores en el seu primer play-off d'ascens.
3: Hauria agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador, però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. Jo penso que la setmana passada no va ser el nostre partit. Vull dir, al final és el primer cop que disputem un play-off i les sensacions, les emocions, depèn de com ho gestionis, et van en contra. El Caldes femení ha fet un pas endavant i crec que és meritori de les jugadores i del club.
2: L'entrenador del Recam també va assegurar que el salt qualitatiu de l'equip aquesta temporada ha dut el conjunt calderí on ha de ser, en una posició en la que competeix per tot cada temporada.
0: Gràcies, Aleix. I un últim punt abans d'acabar, l'handbol platja, perquè el primer equip masculí de l'handbol cooperativa Sant Boi d'aquesta modalitat ha aconseguit classificar-se per al campionat d'Espanya després d'una destacada actuació que cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: Els B i Bandit, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Laredo, Cantàbria, a partir del 30 de juliol. El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest de setmana a Vilanova i la Geltrú. Ens explica com ha sigut aquest torneig el jugador Pau Giné.
5: Sincerament, ha sigut un torneig a 10, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit a tu a tu contra absolutament tothom. Si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a Laredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar a gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
4: És el tercer cop que els Bay Bandits es classifiquen al Campionat d'Espanya, després que el primer equip femení i el juvenil femení ho aconseguessin en les dues anteriors temporades.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem del Mundial Masculí de Futbol, especialment de l'empat sense gols d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd, també amb la prèvia de la final de Lliga de Futbol Sala, la primera divisió masculina que arrenca avui, el millor dels 5 partits entre Barça i Pozo de Múrcia. I trucarem al Jacques, entrenador del primer equip femení del Club Natació Sant Andreu de Waterpolo, Javi Aznar, que tanca una etapa de 12 anys al club. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
2: Partit decebedor del combinat estatal, amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd. Selecció número 67 del rànquing FIFA i suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd que sumen un punt, com dèiem, de cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai.
2: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a 1. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al soli que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats d'ahir del grup G.
2: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial en 18 anys. També va empatar, en aquest cas, a 2 gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, als Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest Mundial.
2: Doncs així és. Avui a les 9 del vespre, a hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol França amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a la subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
2: Doncs el club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
2: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre el migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 7 milions d'euros, que se sumen al 500.000 que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la Lliga CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant, continuen els moviments de mercat.
2: El nou Ilerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara a curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta nord-americà James Bedmon. D'aquesta manera, l'equip de Serà en Cuenta assegura la continuïtat de dues peces clau per les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet Girona ja sap que el curs vinent jugarà a competició europea, però no serà a l'Eurocup.
2: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que hi serà el Manresa. D'aquesta manera, Martí, l'equip de Moncho Fernández ja ha donat el sí a la FIBA per jugar l'any vinent, o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria hipotèticament amb la penya, o bé a la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau a les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts, l'Uni Girona, l'Espart Girona, ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, la pivot que ha jugat a l'Uni aquesta última temporada. Ha estat una de les peces clau d'aquest equip de Roberto Íñiguez i no seguirà, com dèiem, el curs vinent. I un últim punt de bàsquet, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
2: El Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada els 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina.
2: Que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions l'any vinent, competició que s'han perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per, un cop acabi, lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5 al Palau Laurana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora, jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità, Roger Bars, ha passat per quiròfan en les últimes hores.
2: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos, tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
2: El jove jugador nascut a Terrassa i format a Sant Cugat arriba procedent del Caldes Recam Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noia després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser l'entrenador.
0: En waterpolo, final d'etapa del Club Natació Sant Andreu.
2: L'Actifax, el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, de mutu acord amb el club, acompanyada a la marxa de gran part de la plantilla de les jugadores més destacades d'aquest grup els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui aquests motius d'aquest final d'etapa i perquè un club que decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, havia estat a l'elit europea i mundial. I un últim punt també de waterpolo, i parlant de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
2: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa a l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 copes de la Reina, 3 supercopes d'Espanya, 3 copes Catalunya i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta amb la derrota a semis contra l'Olympiacos.

0: Dimarts 16 de juny, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir a la selecció espanyola a 0 contra Cap Verd i de l'Uruguai amb el mateix grup H 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol amb dos catalans a l'11, el Barona Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marc Cucurella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, Dani Olmo i Lamine Yamal van participar a la segona meitat, no van ser capaços de marcar-li cap gol a Cap Verd. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente sobre el cop que representa aquest per a l'equip, aquest inesperat empat en el debut i també del soroll de l'entorn.
1: Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino.
0: Espanya, que jugarà el proper partit diumenge 21 de juny contra l'Aràbia Saudita. Un De La Fuente que també va justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, per deixar-li la banda a Cucurella, i que no va acabar de sortir bé. I també va parlar de la dependència que pugui tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va jugar més del previst en aquest primer partit, com també ho va fer l'extrem de l'Atlètic Club de Bilbao, Nico Williams, que també va entrar en el tram final.
1: Yo no soy de los que me acuerdo nunca de los ausentes, pero obviamente son dos futbolistas diferenciadores, pero es que los jugadores que hemos tenido en el terreno de juego también son muy buenos. No es cuestión de que esté o no esté, ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando esté en el mejor momento y estará en el próximo partido contra Arabia, seguirán creciendo las alternativas, las posibilidades, y este equipo seguirá creciendo. Sea Lamine, sea Nico, sea Mikel Merino, sea Dani Olmo, todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es simplemente pues coger ese tono, ese toque decisivo en este tipo de competición, que seguro, insisto, en la medida que pasen dos días y la semana, iremos adquiriendo, no tengo ninguna duda.
0: I últim document del seleccionador espanyol, quan li preguntant si aquest empat feia que mantinguessin els peus a terra.
1: Para nosotros no ha cambiado nada. Nosotros seguimos teniendo los pies en el suelo, no los hemos dejado nunca de tener en el suelo, sabiendo la dificultad que entraña estar un día y otro siempre en la élite, en lo más alto. Y nosotros estamos, y vuelvo a decir, es un equipo fiable, que llevamos mucho tiempo compitiendo a un nivel altísimo y solo falta simplemente aceptar esta realidad, que nosotros, insisto, la aceptamos. Seguramente el entorno tiene que ver que estos partidos no se ganan todos con esta facilidad, pero que hay que mejorar, por supuesto. En esa humildad que tenemos, esa aceptación de los aspectos que hay que mejorar, passa, evidentment, per ser tots un poquito mejor el próximo dia.
0: Espanya i Cap Verd que sumen un punt cadascun a aquest grup, que igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai, que, com dèiem, van empatar a un també aquesta passada mitjanit, en aquest cas. El Bernard Ronald Araujo no va jugar cap minut. De fet, era un dels descartats per Bielsa, per recordem les molèsties del Soli que arrossega. Més enllà d'aquest grup H, el G també van empatar a un, Bèlgica i Egipte, amb el Bernard Hamza Abdelkarim, del juvenil del Barça, convertint-se en el jugador egipci més jove en disputa un mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos, Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, que de fet on es va jugar ahir aquest partit, als Estats Units. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 tindrem un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase, França-Senegal, amb el Laurent Koundé al conjunt francès. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I. I a la matinada, també avui, jugaran els dos partits del grup J, l'Argentina, l'Algèria a les 3 i l'Algèria

0: Tant tots els integrants de l'equip que estaven sobre la gespa, com l'afició i els més petits del futbol base del club que van envair el camp. Va tocar fer un bany a la font del poble, com marca la tradició, i tot plegat per celebrar com tocava un ascens merescut després d'una temporada molt complicada. Així ho explicava Eric Mora, peça clau de la Pobla de Mafumet.
1: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
0: El club ja treballa en la propera temporada amb la clara intenció de mantenir la base de jugadors molt joves arribats la majoria des del juvenil del Nàstic i, sobretot, amb la tranquil·litat de saber que, si no passa res extraordinari, afrontaran el repte de la tercera federació amb Xavi Vilagut a la banqueta. El tècnic ha renovat automàticament després d'aconseguir l'ascens i tant ell com el club estan encantats de continuar junts.
2: Gràcies, Adrià. En futbol sala, avui comença la final del play-off de la Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres veces contra ellos, les hemos ganado dos veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos, por la cantidad de partidos que llevamos, porque la final es a cinco partidos y creo que es una locura, pero hay que ir solamente pensando en el martes en hacer un buen partido y si estoy seguro que si hacemos un buen partido nos va a dar para ganar.
2: Un Javi Rodríguez que analitzava així el rival d'aquesta final, el Pozo de Múrcia.
3: Yo al Pozo lo veo un equipo muy sólido, lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace, pero siempre digo lo mismo, que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. Al final tenemos que contrarrestar por los puntos fuertes del Pozo, que nosotros lo sabemos, ellos me imagino que intentarán contrarrestar los nuestros, pero al final jugamos en el Palau, tenemos que hacer un Palau mágico de las grandes noches, que todas las personas que vengan a vernos, que estén dentro de la pista y que estén con nosotros. Al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo que es el Barça para ellos.
2: Y en el mateix sentit es passava també una de les peces clau d'aquest Barça, el brasiler Pito.
4: La verdad que espero que sea un poco rápido, ¿no? Pero sabemos la dificultad que es. Y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5. O lo importante va a ser ganar. Y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título. Yo creo que Barça por el nombre ya es siempre favorito. Y nosotros desde que fichamos por el Barça sabemos un poco lo que lleva ese escudo. Entonces nosotros tenemos esa presión, pero sabemos un poco lidar con ella y vamos a por la liga.
2: Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie al millor de 5, al Palau Blaugrana, dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon partit abans que l'eliminatòria viatgi ja cap a Múrcia. En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu, l'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, va acompanyada de la sortida també de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup. Javi Aznar, molt bon dia, moltes gràcies per atendre.
5: Bon dia.
2: Ja us he explicat una mica, però quin és el clic que et fa voler deixar el club després d'aquestes 12 temporades?
5: Bueno, la veritat és que ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica el tema de l'equip, fins i tot buscar recanvis per les jugadores que podien marxar, però és cert que va arribar un moment en el que l'escenari, hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona,

0: vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats, canvi de funcions dintre de l'estructura de la secció de waterpolo del club, i crec que, bueno, vam acordar, crec que vam seure amb el Quim Vidal, que és el president, i crec que va entendre perfectament la situació, fins i tot, bueno, com deies, va ser una situació acordada i crec que la millor per en dues parts.
1: Com t'expliques una mica que hi hagi aquest canvi de direcció, tenint en compte que és un equip guanyador, que encara fins a tota aquesta última temporada està de la Lliga Europea els últims anys?
0: Bueno, a nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, pues, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, pues ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena, però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení, que torno a repetir, és un equip que ha estat fins al final intentant, doncs, mantenir-se al club, però en una circumstància en la que, bueno, crec que era complicat, no?, per part de les jugadores, que ja tenen les seves explicacions, però penso que la sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
1: No sé si aquesta situació us ha pogut afectar també en aquest tram final de curs, ja sigui a la final de Lliga, la Final Four de la Champions, o estaven centrades les jugadores i tu també en la competició i després ja ho veurem.
0: Bueno, segurament sí que hi ha hagut un cert despiste o segurament el cap no estava al 100% en el que havia d'estar. Home, es pot entendre, sobretot perquè també el perfil de jugadores que tenim és un perfil molt jove, que aquestes coses, vulguis o no, els ha pogut afectar. A la mesura del possible, el que hem intentat sobretot és centrar l'equip, que intentés, doncs, diferenciar entre el que era la situació una mica personal amb la situació professional i esportiva. Bueno, jo no vull posar excuses. Jo crec que l'equip sí que és cert que a la final de Lliga, doncs, ens va costar molt competir bé, però crec que Mataró va fer les coses molt millor que nosaltres, ens van guanyar. Jo crec que vam revifar una mica a la Champions, crec que vam tornar una mica a ser a l'equip competitiu que hem estat durant aquests anys. Però bueno, sí que és cert que la semifinal, doncs, el tram final, no?, vam tenir una mica de mala sort, per una banda, perquè crec que vam estar molt, molt, molt, molt a prop de ficar-nos a la final, hauria estat un final de festa fantàstic, però crec que l'equip ha tornat a competir al Final Four, crec que ha estat al seu nivell, a nivell que s'estava mostrant aquests últims anys. Però bueno, no sé, vull pensar que no, tot i que crec que una part sí que ens ha pogut fer malbé.
1: Diguem-ho, per qui no s'hi hagi assabentat, que això, va ser semifinalistes de la Champions, perdent els penals aquestes semifinals, i va guanyar el tercer lloc, el partit pel tercer lloc, aquesta final de consolació que no vol jugar ningú, i just veníeu de perdre, com dèieu, contra el Mataró, aquesta final de Lliga. Acabo, ara què? No sé si pots avançar alguna cosa del teu futur, si saps alguna cosa, tenint en compte que es tanca una etapa, com hem anat repetint ja, de ni més ni menys 12 anys.
0: Doncs, bueno, com et deia al principi, jo vaig acordar amb el club, bueno, aquesta sortida pactada i acordada i molt respectuosa. Jo, en cap moment durant aquest tram final de temporada m'he posat a buscar o a escoltar equips. És cert que ara mateix, doncs, bueno, estic en un període, no?, de veure quines són les opcions que arriben i buscar la millor opció, que sigui il·lusionant, que estigui bé. Vull dir, al final som entrenadors de waterpolo, vull dir, no ens podem quedar sense treballar molt de temps perquè no som una professió que ens guanyem tants diners com per relaxar-nos. Però bueno, això acaba com si diguéssim terminat fa, ha acabat aquest cap de setmana, i ara pues, bueno, valorar les opcions que vinguin i intentar escollir la millor o la que em faci més il·lusió o les que vinguin. Vull dir, és que ja et dic que és molt complicat, som entrenadors de waterpolo i no és gens fàcil, i més aquestes alçades de temporada estem quasi ja tocant l'estiu, els equips ja estan més o menys organitzats i formats, doncs bueno, paciència i a intentar escollir bé.
1: Doncs ho anirem seguint, evidentment, la trajectòria de Javi Aznar i també la de la Club Natació Sant Andreu, que separen els seus camins, com dèiem, que tanquen una etapa exitosa amb un palmarès admirable. El repassem: una Champions, dos bronzes a la màxima competició europea, més d'una Supercopa d'Europa, tres Copes de la Reina i una Supercopa d'Espanya. Només falta tenir aquesta lliga. Javi, moltes gràcies per atendre'l en joc i enhorabona per aquesta trajectòria i molta sort en el que vingui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I abans d'acabar en hoquei herba, el primer equip femení de l'Atlètic Terrassa jugarà Lea Kela per primera vegada a la seva història. Ràdio Montsibà de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: L'Atlètic Terrassa jugarà per primera vegada la Lea Kela. El conjunt de Can Sales, dirigit per Sílvia Bonastre, doncs porta una etapa increïble. I és que recordem que ara fa 3-4 temporades l'equip de l'Atlètic estava a la divisió d'honor B. Des de llavors ha aconseguit un podi a la Copa de la Reina i tres subcampionats de Lliga, sumant aquest bitllet per la EAKELA. Escoltem jugadores de l'equip agarenc, doncs amb ganes d'afrontar aquest repte. Per exemple, Clara Barba.
3: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més, llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
2: I ara escoltarem a dues jugadores més, Elena Martínez i Ainhoa Ballesteros, dues jugadores que afronten amb il·lusió aquest repte de la competició europea.
4: No, al final sóc una persona que sempre m'agrada guanyar, i sí que els entrenos a vegades m'han de parar els peus perquè m'excedeixo una mica, però bueno, jo sóc partidària de que és un punt fort sempre que es pugui controlar, sí. I això, que sóc molt competitiva, no me n'amago, i estic intentant regular una mica perquè sigui algo positiu de cara a l'equip.
5: Ho hem una mica com normalitzat, i de fet perdre va ser com una mica de... bueno, volíem la victòria, perquè després de 2 anys seguits diem, va, la tercera va la vençuda. Llavors ha sentat una mica com una mica malament, però després ho mires en perspectiva i dius, bueno, el que hem aconseguit està superbé, i el tiquet a la EAKELA ni ens ho esperàvem.
2: En el cas d'Elena Martínez, doncs haurà d'esperar una mica, una greu lesió l'ha apartat en aquest tram final, en aquesta final four, juntament amb Maria Torrent. Per cert, Txell Vizcaíno deixa l'Atlètic Terrassa. I és que l'objectiu de les agarenques de cara a la propera temporada és tornar a estar en aquesta Final Four.
1: Gràcies, Miqui. I un últim punt abans d'acabar per parlar-vos de beisbol i softball de Sant Boi, que lluita pels primers llocs de la classificació de la divisió Honor. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
6: El club de beisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor. El primer equip masculí ha guanyat 7-9 i 6-8 i suma una doble victòria a l'estadi municipal Antonio Urbàs davant del club de beisbol Barcelona, el que han superat a la classificació. El jugador Dani García ens explica com s'ha viscut aquesta última jornada.
7: Fue una doble victoria, 9-7, 8-6. Dos victorias importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival y de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
6: Després de quedar en sisena posició a la fase classificatòria, els de Sant Boi es posen líders del grup B de la divisió d'honor amb 7 victòries en 10 partits.
1: Gràcies, Daniel. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial previst a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
0: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat un esment als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps, que en el té Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calam havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calam sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
14: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem que es consolidi aquesta situació.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
15: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
17: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
16: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
19: Hi sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
18: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
21: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
20: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
0: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
22: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de la EMB, explica com es distribueixen les actuacions.
23: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
22: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
3: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
24: Crear una estació soterrada de busos turístics
4: per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millora la mobilitat dels veïns.
3: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
3: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
3: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
0: I és moment per a la cultura. Que l'amor em retenqui a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny, al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
24: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido,
2: y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? És un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
25: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
9: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Ho he viscut amb molta pena.
25: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a partir de les 9 de la nit. El Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció

0: principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestar, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
1: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
3: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida. A hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
7: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
6: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
6: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: I no deixem l'economia, perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
5: Notícies en xarxa.
1: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
2: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
1: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
2: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
1: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
7: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
2: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
1: L'acord de pau ha fet caure el preu

0: haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
5: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
4: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
7: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
6: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
3: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
9: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
8: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
3: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
10: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat.

0: Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
1: Inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
0: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
2: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
3: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos afegeix també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
2: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música, de Lia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
2: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
8: Per nosaltres aquesta acció sempre des de turisme òbviament doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem de les nostres tradicions.
7: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serralló, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
9: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
10: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
9: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
11: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
9: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
12: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
9: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
13: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
9: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
14: Com tu dius, no? És un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català, pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
9: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
17: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
18: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
19: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asay, destaca l'aposta per aquest projecte.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
4: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
2: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetre encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena, una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció que previsiblement es votaria dijous. El govern català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui, els governs català i espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feina feta fins ara, i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes y trabajadoras. Escoltem la portaveu del gobierno español, Elma Saiz.
3: Ese planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions, i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
2: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.

0: 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
3: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
2: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
4: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
2: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.
5: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
6: 90.7 FM.

0: la 10. Són les 6.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés de Diputats per impedir que es voti l'esmena de Junts que ha presentat a una moció del PP reclamant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. I les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori més risc d'incendis forestals en aquesta campanya de 2026. De fet, els incendis s'han incrementat un 67% en els primers 5 mesos de l'any en aquesta zona de Catalunya. L'augment de vegetació per pluges a l'hivern i l'augment radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible. Des de principis d'any, el territori ha viscut 32 incendis forestals. Ricard Espósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
4: Inici d'incendis. L'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis amb més facilitat.
3: I l'associació Acció Cassandra ha interposat una querella pels fets ocorreguts el 10 de juny passat a la Basílica de la Sagrada Família durant la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Aquell dia 600 cantaires van ser expulsats en un dispositiu de seguretat, segons la querella, que no tenia cobertura legal suficient. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació. I confirma l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 10.000 anys. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que reuneix 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. La recerca també ha documentat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus amb més de 5.000 anys d'antiguitat. I parlem de la selecció espanyola, que recordem en sopegar ahir en el debut del Mundial, empat sense gols contra Cap Verd. El blaugranà Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. Espanya afronta diumenge el segon partit, que serà en aquest cas contra Aràbia Saudita.
2: Notícies en xarxa.

0: Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
2: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat a la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
2: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
2: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
0: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: El nou FM.
6: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
7: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
0: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
8: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esveint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història i, en canvi, la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants. A la resta del país, cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu. Per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També aixafogar a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Dalí. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària, per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès, en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7, en sentit nord, en sentit Girona, bàsicament per volum de trànsit. També parlem d'aturades més o menys que toquen el darrer tram de la C58 i de la C33, uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades molt intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Vaja, aturades que toquen, també a les rondes de Barcelona, però sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
2: El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Bellbé.
12: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
12: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
12: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
13: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
14: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
13: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
2: presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
2: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
15: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
15: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
16: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
15: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
2: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
2: Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
17: Alguns li poden donar, però encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de procés de deslocalització.
2: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
18: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
2: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
19: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants a llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
19: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
2: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAF, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
20: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
2: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo.
21: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
22: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
21: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
23: El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia Dia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
6: Hi sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien al mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
23: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
2: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
7: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius. No volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
7: S'han programat 72 propostes artístiques. Hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
0: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
9: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
24: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
9: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En bàsquet, l'Espart Unis Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la 7ª baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers 2 cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
4: Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones cada uno tiene, sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
2: Precisament el mateix Noi ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon. El terrassenc, de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
5: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noi com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noi és el millor lloc.
2: De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
6: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més llavors ja les 3 finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
2: En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne l'entrenador. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc Ràdio.
7: Hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
2: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
2: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com per al que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
2: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem EGAS, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: El nou FM, Guillem Sánchez.
6: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
7: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
0: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
8: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història i, en canvi, la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants. A la resta del país, cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu. Per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogar a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ho dèiem anteriorment, la tarda no ha estat o no està sent massa complicada i ara, de fet, només et parlaré d'una incidència, un accident, és cert, però que s'ha produït a l'autovia C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, ja tocant a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, com et deia, retencions, un parell de quilòmetres a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i és a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre.
4: El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beibé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
5: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa ja des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
8: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
9: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
8: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraband i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per als dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
4: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i de Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
4: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Parlant d'eleccions i en clau local, acord a Mollerussa entre Junts i Mollerussa Primer per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals. Actualment tots dos sumen 8 dels 17 edils que hi ha a l'Ajuntament del municipi. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
12: De fet, governen Junts, Mollerussa Primer i PSC a la capital del Pla d'Urgell. Per l'any vinent, la cap de llista serà l'actual número 2 de Mollerussa Primer, l'Anna Carné, i aquest anunci arriba després de l'acord que es va presentar ara fa 2 setmanes a Aitona, on l'alcaldessa Rosa Pujol, d'ara pacte local, es presentarà amb el PSC. En parla primer l'Anna Carné i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: Com a grup municipal independent en tenim la llibertat doncs, per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori. Ara Mollerussa està en una nova etapa.
14: És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest com aquest, en què ho fem amb Mollerussa Primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política, positiu, constructiu, d'anar per feina.
12: El lema és escoltar, cuidar i avançar, i es presenten sota les dues formacions, ja que al cartell apareixen les dues, i el que sí que s'ha fet és fusionar els colors.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
15: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
16: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
15: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament

0: una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
2: Més coses en territori. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
1: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
2: I no deixem de parlar de trens perquè la direcció de Renfe es compromet a parlar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar després que tots els regidors es manifestessin a les portes de l'estació per reclamar-hi actuacions urgents. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
3: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que 2 anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia Ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament i ahir ens van anunciar que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per les obres de reforma sense donar encara més detalls.
2: L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'€1.350.000 i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
5: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat doncs, més una realitat del territori.
4: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
2: I Sant Sadurní d'Anoia acomiada el nom de Cava Tast i tindrà nova marca per la seva fira de vins i gastronomia després de 30 anys. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
6: Escomostra ha estat el nom escollit per renovar el Cava Tast, la mostra de vins escumosos i gastronomia de Sant Sadurní a partir d'aquesta propera edició que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Una fira que comptarà amb productes de 50 cellers elaboradors, una xifra que representa més del doble dels participants del 2025, assegurant la participació de 13 elaboradors de la marca Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 ancestrals juntament amb 21 representants de la DO Cava. A la mostra s'hi sumaran també els estands de gastronomia i dels pobles agermanats de Cegama i Canyete, que eleven la xifra d'empreses participants a 60, un creixement que obligarà a repensar la distribució i l'espai de la mostra, que tornarà a situar-se al Parc Lluís Companys i al Camí dels Paperers. Pedro Campos, regidor de Turisme.
7: Els canvis que estem impulsant requerien una nova identitat capaç de representar la realitat actual del sector i la voluntat exclusiva del projecte. No només presentem un nou nom, presentem una nova etapa, una marca moderna, integradora i amb vocació de futur.
6: L'Ajuntament ha agraït la generositat dels cellers i han subratllat que el canvi d'estratègia ha de marcar un camí d'entesa per fer avançar conjuntament el territori i el sector dels vins escumosos.
2: En cultura, Lia Cali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.

0: rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
0: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
2: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec. David Navarro.
3: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
4: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
3: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Ethan González. El jove migcampista, nascut a Blanes el 2004, ha firmat per 3 temporades fins al juny del 2029. Tot i la seva joventut, González ja ha jugat a la segona divisió amb el Granada aquesta temporada. Arriba provinent del Cornellà, equip que el va cedir al conjunt andalús i també a l'Europa durant aquesta temporada 25-26.
4: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
2: A la tercera federació, l'Atlètic Lleida ja prepara la temporada vinent. L'equip vol tenir un any il·lusionant en el que competiran al camp d'esports i en què també volen enganxar l'afició. Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte amb ambició i amb exigència. I encara a Lleida, el jutjat mercantil número 1 de la capital del Segrià disposa l'obertura de la fase de liquidació del concurs corresponent al Lleida Ponent, l'actual Lleida Club de Futbol, que ja no competirà la pròxima temporada. El centre d'Esport Sabadell prepara aquesta setmana la gran final de divendres, on es juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, a qui ha de capgirar un resultat d'1-0 advers. Els arlequinats han de guanyar per pujar de categoria. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista paquinat, ho aventura així.
6: Això és una eliminatòria, són uns 180 minuts o 210, llavors preparats per tot. Evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre ni com la de l'últim dia i esperem, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
3: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: En clau internacional, Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 aviant a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
2: Iniciativa innovadora al Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes estiu, espai de respir. I la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
5: Els usuaris de la línia R2 de Rodalies viuen en un autèntic malson diari. Retards, cancel·lacions i trens saturats han convertit aquest servei en una font constant de frustració per a milers de persones que depenen del tren per anar a treballar, estudiar o fer la seva vida quotidiana. La situació, però, no és nova. Des de fa anys, Rodalies Renfe arrossega una gestió deficient marcada per la manca d'inversions i l'abandonament per part de les administracions. Els afectats ho tenen clar, n'estan farts i exigeixen solucions immediates. Davant d'aquesta realitat ha sorgit la plataforma Salvem l'R2 Nord, un moviment ciutadà que denuncia el deteriorament del servei i reclama un transport públic digne. Aquesta iniciativa ha posat sobre la taula la necessitat d'actuar amb urgència per evitar que la línia R2 continuï sent sinònim de caos i imprevisibilitat. Així que posem la línia R2 al punt de mira i intentem entendre per què aquesta situació s'ha cronificat i quines solucions són possibles. Us parla la Maria López i això és La Comuna.

0: I per parlar de retards i de frustració, avui ens acompanya l'Arnau Balcells, representant de Salvem l'R2 Nord. Bon dia, Arnau.
1: Bon dia.
0: I ens acompanya també la Maria Vidal, membre de Cardedeu Vital, de Maraquí en bicicleta i membre de la comunitat de Cardedeu. Molt bon dia, Maria.
2: Bon dia.
0: No sabia si hi havia encara més entitats que t'hagués de posar, però és fantàstic, perquè si algú té clar és que la Maria Vidal està vinculada a la mobilitat del nostre municipi i a tot el que tingui a veure amb la mobilitat. Començaré per tu, Arnau, si et sembla, per situar-nos una miqueta en la plataforma i amb tot aquest funcionament. La plataforma Salvem l'R2 Nord ha nascut una mica com a resposta a una situació insostenible de la línia. Com i quan vau decidir organitzar-vos?
1: Sí, mira, jo crec que ha sigut una cosa bastant recent. Jo crec que hi havia un sentiment col·lectiu de tots els usuaris i usuàries de l'R2, que a més hi ha un xat que es comparteixen totes les incidències, que d'ençà els últims mesos i sobretot l'últim, no, a partir del segon semestre del 24, que va anar com fallant, va sortir com la necessitat d'intentar fer alguna cosa, perquè a part de queixar-se i compartir les frustracions vam dir, bueno, mobilitzem-nos, intentem entendre què està passant. I a partir d'aquí va fer un grup de Telegram, ens vam anar com organitzant, i un petit grup que després ha anat creixent vam decidir intentar plasmar sobre un manifest una mica la frustració aquesta, una mica recollir-ho i veure, plantejar solucions de com podem reclamar això. I va ser com un origen molt, molt autogestionat, diguéssim, que després ha cristal·litzat a través també de la comunalitat, amb un grup que estem començant a iniciar però que estem molt a les beceroles. Hem fet el manifest, l'estem transversalitzant i per tant és una cosa que la gran idea és poder créixer, diguéssim, a nivell de gent que s'adhereixi i entitats i qui sigui.
0: Quina és, d'alguna manera, la gota que ha fet vessar-ho tot, no? O sigui, quina és la situació o les queixes més que us trobeu més sovint?
1: Jo crec que, no sé, Maria, com ho veus, però la cosa més crítica ha sigut aquest augment bastant exponencial de retards, de trens que desapareixien sense informació, de massificació dins dels trens, de incapacitat de poder gestionar entrades a la feina o recollida de canalla quan toca, situacions de vegades inclús d'estrès i angoixa de gent dins dels trens per moltíssima gent i de vegades fins i tot sense la climatització funcionant. És a dir, un cúmul de coses que eren un constant però segurament més espaiat en el temps, que en l'últim 6 mesos s'ha vingut incrementant d'una forma molt considerable, generant situacions ja dramàtiques d'això, de no poder preveure entrades a la feina o d'estar més de 3/4 d'hora esperant a un tren, i d'una constant que no és puntual, sinó que realment no hi ha informació i és una cosa bastant continuada i no és més la normalitat que la normalitat, no? Dèiem sempre que hi ha uns retards constants de 5-10 minuts, però després trens que desapareixen ha sigut molt freqüent sense avís, i això et suposa esperar el següent, que normalment és mitja hora més tard, i així amb moltes altres coses. Aquí se suma tot un tema d'infraestructures de les estacions, que també la gent es queixava, no?, de falta de marquesines o escales que no funcionen, que això ja és un acumulat, però jo crec que la gota que ha fet vessar el got ha sigut aquest increment, ni que sense ningú ha sabut exactament per què, de la fallo del que seria el sistema, no?
2: Sí, i jo crec que el fet aquest de percebre com si estéssim anant enrere, perquè la gent pot entendre, la gent de la R3 sempre s'estaven queixant, però sempre,
0: clàssic, no?
2: Bueno, hi haurà el desdoblament i anirem endavant. Llavors, nosaltres érem com els enxufats, que anàvem no tan bé com la costa, però millor que la R3. Llavors, clar, veure que vas enrere, això és una cosa que jo crec que ha fet que la gent tingui més frustració.
0: De fet, una mica abans, fora d'antena, comentàvem això, no?, que la R3 era un clàssic, però que aquí és com que portàvem ara un últim any en el que la cosa s'havia desmadrat moltíssim, no?
1: Com a mínim, en comparació als últims anys, diguéssim, hi ha hagut un canvi radical i no és justificat. Si és veritat que hi ha més usuaris, des de que hi ha la gratuïtat del transport, segurament s'ha augmentat, però també hi ha una evolució d'agenda que, no, en tota la línia del Vallès ha anat també incrementant població i tota la suma, però és veritat que no s'entén aquest últim semestre o any que ha sigut un increment molt, molt bèstia del mal funcionament.
0: Què implica a nivell de la ciutadania, a nivell del dia a dia d'una persona? Perquè abans també comentàvem una mica que potser per feina, doncs, hi ha casos particulars en els que ve un retard, et pot molestar més o menys, però bé, pots continuar. Però que segurament hi ha casos on aquests retards suposen un problema molt gran en el dia a dia, no?
1: Només que hagis d'entrar una hora concreta a la feina i si estricte, diguéssim, és pràcticament impossible calcular, a no ser que decideixis que vas mitja hora abans i per tant tu gastes temps teu perquè el servei no funciona com hauria de funcionar. Però si has d'arribar una hora, ja no et dic, abans ho comentàvem, a l'aeroport, que és pràcticament impossible preveure si arribaràs o no i per tant has d'anar molt abans, i la gent que, pel que sigui, ha d'agafar el primer tren, que és molta gent, que surt a les 5:45 i que arriba a la feina puntual, no pot sortir abans. Vull dir, si el primer tren, i de vegades ha passat que no falla, no passa o passa tard, tens una problemàtica. I després les tornades, el cas de la gent que diguéssim, que va i torna de Barcelona o d'altra, o de Granollers, on sigui, que és que, evidentment, si has de gestionar canalla i família, doncs les recollides i tal, també hi ha molta gent que, bueno, s'autogestiona comunitàriament i recull amb el meu, que el tren va tard, i, bueno, i gestió de vegades inclús de taxis compartits per tornar de llocs que t'has quedat penjant, no? Vull dir que crec que això genera estrès i en funció de la feina segurament més si no tens capacitat de poder gestionar una certa flexibilitat.
0: És que pot portar un acomiadament en un moment donat, no? Jo entenc que tu pots anar dient el tren ha fet tard, però m'imagino que hi haurà empreses més i menys flexibles també amb això.
2: També, i molta gent reporta que, malgrat voler moltíssim anar amb tren, que pues, ha acabat optant pel cotxe amb tota la despesa suplementària que això suposa. Correcte. Per una família. Vull dir, això és una baixada de sou també. Uh-huh. I després l'Arnau comentava de trens que s'anul·laven, que llavors t'havies d'esperar el següent, però és que també últimament han anul·lat de vegades l'últim, cosa que et deixa tiradíssim. Llavors això també són coses que de gota en gota va sent insostenible.
1: Bueno, és aquesta, algú comentava també el grup que estàvem com treballant tot el manifest, és l'angoixa que pot suposar gestionar aquesta incertesa a l'hora de, quan ja has de gestionar horaris i coses, no? És no saber quan arribaràs, no? I això un dia, d'acord? Però si és una constant, és una variable més a la teva vida del dia a dia, que depèn de la teva feina, doncs és un estrès i la gent s'angoixa o ha de calcular i refer horaris contínuament, no? I crec que això també és un...
2: I després parlem dels retards, però també hi ha el tema de la mala gestió de la informació, perquè ja no és només no explicar-te per què és la incidència i quan durarà, que tu llavors pots decidir si t'esperes al següent o t'organitzes, sinó que de vegades també hi ha coses com mala rotulació del tren en l'andana, que fa que perdis un tren. O sigui, jo me'n recordo un dia a Sant Celoni que estàvem tots en una via esperant un tren i va passar per l'altra. I llavors, o sigui, el vam perdre tots. I llavors dius, i el de la taquilla estava... Bueno, sí, és que a vegades falla la rotulació. Dius, bueno, ja...
1: Sí, o els trens, no? El que deien també, el fet que hi ha trens curts, que no s'entenen hores punta, que van ultramassificats ja des de la sortida, que ara deus que van omplerts i, per tant, la gent que puja Parets o puja a Mollet, on sigui, ja va... ultra patada. I llavors jo crec que és aquestes coses que no acabem d'entendre, no? Dius, no, com si no hi hagués una previsió dels usuaris i que per tant s'adaptin els trens a la quantitat de gent que viatja, i sobretot en hores punta, que és quan hi ha més gent, no?
0: En un municipi com Cardedeu, teniu quantificat d'alguna manera quanta gent es veu afectada? Si parlem tota la línia és molta gent, però potser si això estigués passant i estiguéssim aquí a Cardedeu i és que l'agafen 3 persones, bueno, pues... un problema, però si ens centrem a Cardedeu, sabeu quanta gent queda directament afectada?
1: No, l'altre dia vam presentar un informe i mira, abans me'l mirava, no sé si anava per milers, estàvem, hòstia, ho diré de memòria, perquè posava per a l'any, no sé si 800.000 persones l'any de viatges d'anada i tornada, diguéssim, de fitxatges, eh? En tot cas, per magnitud, estàvem a l'ordre del mateix gent que l'utilitza per Sant Celoni, vaig estar mirant, evidentment menys que Granollers i així, però jo crec que és una de les estacions dintre la línia, que el parc de Granollers, em sembla que era Mollet i Montmeló, em sembla que eren potser els potents. Sant Celoni i Cardedeu són pujades i baixades bastant importants, per tant hi ha bastant d'usuari, perquè jo crec que agafem molta zona, a part de Cardedeu, doncs suposo Sant Antoni i Cànoves o bueno, coses colindants, no?
2: Sí, de fet fa anys que s'estava demanant i es va fer una moció al ple municipal de Cardedeu de demanar que es posés la mateixa freqüència que tenen els de Granollers.
0: I hi ha menys freqüència des de Cardedeu.
2: La plataforma Salvem R2 Nord volem posar molt èmfasi en que tenim més problema encara quan passem de Granollers cap amunt.
0: Deu anar també molt vinculat, i això ja són suposicions i teories meves, però amb el creixement de la població que hem viscut a Cardedeu durant els últims anys, de gent que ha viscut precisament o que venien de Barcelona, s'han acabat traslladant aquí perquè Barcelona és impossible agafar qualsevol pis, però que mantenen la feina allà. Llavors ja no és algú d'aquí que té la feina fora, sinó que tota la gent que ha vingut cap aquí, aquest creixent, això d'alguna manera és encara repercuteix més, no? La quantitat de gent afectada, suposo.
2: Totalment. Jo crec que en 20 anys la població de Cardedeu igual s'ha triplicat, perquè era fa 20 anys jo crec que eren uns 8.000 habitants. Sí. I, bueno, no, quasi triplicat.
0: Quasi triplicat.
2: I en canvi la freqüència és la mateixa. Fa 20 anys jo crec que era exactament la mateixa. No han posat més trens. Això és un...
0: Sí, sí, és com molt evident, no? Si pensem una mica o parlem d'aquesta organització ciutadana, en quin punt estem o què podem preveure que puguin passar els propers dies? Potser hi ha gent que ens està escoltant ara, que està afectat de manera directa i no sap que us esteu organitzant. Quines són les properes passes?
2: Sí, per nosaltres ara és important que la gent entengui que això és un moviment ciutadà, que el que vol és que tots ens empoderem i tots fem alguna cosa, vull dir que no tenim ningú darrere, cap padrí, cap padrina que ens estigui ajudant. Llavors necessitem fer-ho entre tots i la primer pas que necessitem és adhesió del màxim d'entitats. Vull dir que si coneixem, teniu una entitat, el club de futbol on juga el vostre fill, el que sigui, volem que... Perquè nosaltres el que volem és que l'administració ens consideri un interlocutor vàlid. I perquè siguem un interlocutor vàlid, no pot ser que siguem quatre replegats de Cardedeu més dos de Granollers. Hem de ser un interlocutor vàlid. I llavors ara, primer és construir això, que per això tenim la web accessible on hi ha un formulari que omplint-lo en un minut et fas entitat adherida. També et pots adherir com a persona, però pensem que potser és més pràctic adherir entitats que acabarem abans. I llavors, un cop veiem de quin gruix tenim, llavors nosaltres podrem dimensionar més les primeres mobilitzacions que ja estem preparant.
0: Perquè aquí d'alguna manera interessa que s'adhereixin entitats, entenc, de tota la R2, no només de Cardedeu.
1: Exacte, jo crec que aquí la gràcia que ens agradaria, tot i que això ho hem iniciat aquí a Cardedeu, ja comença a haver-hi gent d'altres pobles, és ser el màxim representatius de tota la R2 Nord. És a dir, que realment és una cosa compartida, transversal de tots els municipis que utilitzen i tots els usuaris i usuàries de la línia, i per tant ens falta créixer això, tenir representativitat a tots els territoris. Segurament això, abans de Granollers i després de Granollers, hi ha un diferencial de freqüència i d'afectació que és diferent, però segurament la podem lluitar de forma compartida, diguéssim, i és això, veure la força que tenim a nivell de gent que està d'acord amb el que aquí es planteja, perquè a part de denunciar el mal funcionament, també posem una mica l'èmfasi en la necessitat de millora, d'això de més freqüències, de plantejar-se aquesta, l'eterna, no, l'R8 eterna de la Corona del Vallès, de per què hem de passar per Barcelona, si hem d'anar a l'Autònoma o és igual, o a Sant Cugat, on sigui, no, que les línies acaben, o a Rubí, i per tant, també, a part de denunciar i garantir o demanar que es compleixin els horaris, és també exigir millores en aquesta línia. Per tant, jo crec que això és una cosa que afecta tota la línia, i la idea és primer unir-nos i en funció de la força podrem reclamar el que deia la Maria. Una interlocució, entendre què està passant i que ens, no, dèiem, intentar poder garantir unes fases, uns compromisos polítics, no? Justament ara que ja s'està gestionant el traspàs, veure doncs, que els actors que tenen la responsabilitat política i pública de garantir un sistema de rodalies que funcioni, doncs posin fil a l'agulla i intentar pues, treure uns compromisos, no?
0: Perquè a hores d'ara, des de Renfe, diguéssim, no li haig de dir-ho com a DIF, Renfe, no sé mai com això, hi ha una resposta cap a la plataforma, com a la ciutadania, davant de tota aquesta situació, o aquí ningú sabe, nadie sabe nada?
1: Encara no hem entrat, no?, en aquesta fase, dèiem això, que volem començar a interrogar i entrar en els espais de relació, però dèiem que abans d'entrar necessitem tenir un suport i ser representatius, perquè no sembli que som doncs, quatre replegats que hem decidit, no?, una causa personal, no?, i creiem que abans de poder interlocutar hem de poder tenir aquesta força recollida amb el manifest, que és la millor manera de tenir adherides i de ser el més transversal i el més plural possible per entendre que és una cosa de tots i totes i no d'uns quants, diguéssim.
0: Per part de les administracions, en aquest sentit les administracions locals, entenc els ajuntaments dels municipis afectats, hi ha algun intent també de diàleg, de participació? Veieu possibilitats aquí de també aconseguir aquesta força darrere o... una altra línia?
2: Sí, bueno, una de les línies que volem moure a la plataforma és redactar mocions on es puguin adherir tots els representants municipals de tots els municipis de la R2, i estem optimistes, vull dir, creiem que s'adheriran. I també estem molt contents perquè de seguida que ha nascut la plataforma se'ns han posat en contacte per oferir-nos tot el suport, i treballarem en xarxa amb gent tan potent com la plataforma pel transport públic i també ara el la PIMEC, sí, UGT, Comissions Obreres, vull dir que gent que ja està treballant en aquest tema fa anys, doncs també ha vist positiu que els usuaris ens sentim interpel·lats i ens empoderem, no?, i fem nosaltres la lluita.
0: Des de la comunitat de Cardedeu, com podem donar suport a aquest moviment, a aquesta plataforma? Què en penses, Maria?
2: Des de la comunitat de Cardedeu ha tingut un paper clau en el naixement d'aquesta plataforma, perquè diguem que la comunitat està ajudant amb un procés d'acompanyament a l'entitat Cardedeu Vital, i Cardedeu Vital era el tema de Rodalies, ja el vèiem, però no gosàvem posar-nos-hi, perquè és com et posaràs una entitat petita d'un poble amb un monstre com a DIF i la Renfe i les administracions. Llavors el fet d'estar amb el paraigües de la comunalitat ens ha donat forces a enxarxar-nos i a poder tenir una mica més de múscul, a part de poder disposar d'un local comunal per poder fer les reunions.
0: Que és important.
2: Ja, això també és important. L'espai físic també és important.
0: Com valoreu també... O sigui, jo crec que hi ha un missatge des de la classe política els últims anys, potser perquè és el que toca també, però de cada vegada, i que van molt en la línia de la feina que es fa des de mobilitat, de feu servir el transport públic, pensant en termes de medi ambient, d'ODS, etcètera, i per fomentar que cada vegada es faci servir menys el cotxe. Per la contra, tenim aquesta situació, no? Des de, si ens posem amb la mirada política, com valoreu, no sé si podem parlar d'hipocresia a l'hora de donar aquests missatges, o de falta de gestió, com penseu que s'està gestionant això des de la classe política?
1: No sé, jo crec que, de fet, una de les coses que al manifest surt també és aquesta voluntat clara del transport públic com un dret a la mobilitat, diguéssim, sostenible, diguéssim, i promoure això, em sembla, i a més, ho hem defensat sempre, segurament, però ara amb el canvi climàtic i tot potser és més mainstream el missatge, però això és evident. Jo crec que amb el tema de Rodalies, i desconec, i aquí sí que parlo més des d'opinions que potser no tenen fonament tècnic, diguéssim, és clarament una falta d'inversió a temps, diguéssim, d'infraestructura i del que sigui, que segurament hi ha una fallada important del sistema, perquè no, ningú ha previst que això havia de ser una alternativa real per mobilitat. Si ens creiem, no? Sempre diem que si ens creiem que la Barcelona dels 5 milions, de la segona corona, que funciona interconnectada a nivell també econòmic, de feines, d'universitats, ha d'haver un sistema públic de mobilitat que el connecti. No pot ser que n'haguem de dependre de la P7 i dels cotxes. Llavors jo crec que això segurament no s'ha previst quan tocava i per tant estem pagant les conseqüències, que segurament no justifica els retards d'aquests dies, perquè crec que això, si anava bé abans i ara s'ha empitjorat, això deu ser una altra, no? Comentàvem que deu ser una altra, deu tenir una altra explicació que no coneixem. Però és evident que, en tot cas, no sé si hipocresia o no, però en tot cas que no s'ha posat la prioritat en aquest tema, sens dubte. Que ara s'hi ha de posar, segurament, que el traspàs pot ajudar o no ho sé. Però en tot cas que aquí falten molts calés i molta priorització de diner públic per garantir unes infraestructures de servei públic de mobilitat dignes i que puguin garantir això en el futur.
0: Quina és la força de la gent? O sigui, fins on pot arribar si aconseguim realment un gruix d'entitats? O sigui, hi ha una possibilitat de fer actuacions que realment els facin mobilitzar? O on penseu que pot arribar?
2: Jo amb això sí penso sempre que és superimportant, que la gent no es dona en compte de lo molt important que és mobilitzar-se i lo molt útil. De vegades, clar, si no veus el resultat el dia següent sembla que et frustres, però en casos així jo penso que si nosaltres anem patint el retard sense dir res, és la manera que no es posi fil a l'agulla. Si tu veus, no, els responsables que hi hagin polítics amb el marge que tinguin, que sempre tenen marge, si veus que al carrer estan a punt de liar, t'hi poses. Vull dir que jo amb això penso que hem de ser molt, molt conscients, sí, de que sí que podem moure coses.
1: Sí, la nostra idea és, no ens ho hem plantejat ara, però evidentment és que quan hi hagi força, si no aconseguim una interlocució, si no podem entendre, no, o aconseguir uns compromisos de millora, doncs evidentment si tenim la força i li veiem la capacitat, sí que ens agradaria poder-nos mobilitzar per generar una certa pressió de defensar els drets aquests, no? No, ara mateix estem això iniciant, jo crec que tampoc tenim encara, no hem mesurat la força que podem tenir, sí, però sí, jo crec que com que és una cosa bastant compartida hauríem de ser capaces d'empènyer en mobilitzacions si cal.
0: El mes de gener va organitzar una primera trobada, si no vaig errada, per començar aquesta organització, va venir molta gent. Com va anar aquesta primera posada sobre la taula, no, de la plataforma?
2: Sí, el primer naixement va ser una trobada d'unes 30 persones a la fresca i que més o menys hem anat repetint trobades en el local comunitari.
1: I sí, s'ha anat garantint, més o menys ha anat canviant gent, vull dir que hem anat ara en tenim un el dimarts que ve, el dimarts 18 a les 7 en el local de la comunalitat, i pel que hem anat veient hi ha gent nova que potser s'hi suma. Dèiem que ens agradaria garantir que vingués gent d'altres municipis. És evident que, clar, ho estem fent a Cardedeu i això dificulta. Ens podem plantejar en un futur moure, fer reunions deslocalitzades o fer virtuals o el que sigui, perquè ens agradaria poder tenir antenes a tots els territoris per facilitar aquesta connexió de municipis. Però a veure, de moment anem fent i anem avançant passet a passet, perquè tothom té la seva vida i les seves ocupacions, però bueno, estem intentant estirar del carro i de moment creiem que hi ha prou resposta, no?
2: Sí, ja tenim ara unes 300 persones adherides i unes 25 entitats, I això acabem de començar, perquè hi ha moltes entitats que s'estan reunint per veure si s'adhereixen o no, i contem que sí. I contem, a mi m'agradaria que passés com als països nòrdics, que veus que els primers ministres i tots els responsables polítics van amb tren i amb bicicleta a la feina.
1: Exacte.
2: I llavors potser no els hi calen plataformes, perquè ells mateixos ja veuen. A mi aquesta plataforma també és una manera de dignificar, no sofrir en silenci i dir, ens fem sentir la nostra veu, com a mínim.
0: Anem arribant al final de l'entrevista, però abans d'acabar, a mi sí que m'agradaria que si jo us digués ara, feu la carta als Reis, quines tres coses marcaríeu des de la plataforma com claus per peticions concretes? Hosti, us en deixo tres. Imagino que amb el del geni de la llàntia, de cop, saps? De DIF.
1: Jo, d'entrada, diria complir els horaris estipulats, trens que compleixin l'horari, això segur, ampliació de la freqüència i millorar la R8, diguéssim, que sigui una línia de passatgers i no només de càrrega, que ara és mig-mig, no?
2: I uns vagons per bicicletes també estarien bé.
0: Aquest, va, com sóc el geni de la llàntia.
1: Pensava que eren tres per cadascú, si no, pensava que ens en deixaves tres per cadascú.
0: No, a la Maria el que sí que la deixaré...
2: D'acord amb els que has dit tu.
0: Està d'acord, però sí que m'agradaria, abans de tancar el programa, que ens diguis des d'on es pot adherir la gent que ens estigui escoltant i que es vulguin sumar, si ens pots dir l'adreça de la web i com es poden afegir.
2: La web és salvemr2.cat.
0: Doncs ja sabeu, si ens heu escoltat i sou també de les persones afectades per aquests retards i falta d'informació de la R2, doncs podeu afegir-vos a la plataforma, adherir-vos i apuntar-vos a les reunions i començar a fer força perquè això canviï. Moltíssimes gràcies, Maria, moltíssimes gràcies, Arnau, per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I a tots i totes vosaltres que ens escolteu des de casa, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i ens retrobem al proper programa per continuar portant propostes i explicant-vos iniciatives que desperten la comunitat. Fins al proper programa de La Comuna.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Acer!

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat haver participat en cap trama o conspiració contra la unitat central operativa, la UCON, ni cap altra unitat del cos. En la seva compareixença aquesta tarda al Senat, González ha dit que mai ha participat en cap campanya de desprestigi contra cap dels cossos, ni influenciada per l'Iri Díez, ni per cap altra persona. De la directora de la Guàrdia Civil ha comparegut després que la UCO apuntés en un informe, inclòs el sumari del cas Leire, que va mantenir dues trobades amb l'exmilitant socialista. I Barcelona amplia amb un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant des de casa. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica.
3: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
2: I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador conjunt de 6 grans bancs, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja, per presumptes pràctiques contràries a la competència relacionades amb les hipoteques de tipus fix. Segons la Comissió, s'investiga la relació de les declaracions públiques d'alguns dels seus directius sobre la política comercial futura a les entitats, sobre aquest tema, amb els tipus d'interès de les hipoteques i com haurien per permès a les entitats del sector anticipar el futur comportament dels competidors. I el Gremi de Restauració ha denunciat 30 mercaurans de Barcelona per intrusisme i incompliment normatiu. Es tracta d'establiments de l'empresa Mercadona que disposen d'espais amb taules i cadires de fins a 30 places i amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. Diuen que contravé l'ordenança municipal de comerç alimentari. I la cantant Magalí Sarri inaugurarà la 17a edició del Festival de Llegendes a Catalunya amb l'espectacle Descasada del dia 2 al 5 de juliol, i es podran veure també 44 propostes artístiques a Sant Martí de Tous.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una ciència al servei del bé comú i considera que per dedicar-s'hi no ha de ser un acte heroic, sinó que ha de tenir tot el suport. El president ho ha dit durant la cerimònia de lliurament dels 36è Premis Nacionals de Recerca que ha tingut lloc al Teatre Nacional de Catalunya.
3: Alguns volen convertir el progrés científic i tecnològic en una cursa competitiva de poder. És imprescindible que mantinguem ferma una voluntat compartida. Reafirmar que la ciència que impulsem des de Catalunya ha d'estar, per damunt de tot, al servei de l'interès general i del bé comú.
2: I li ha explicat que el govern aposta per infraestructures científiques d'avantguarda i que incrementarà el pressupost en recerca i universitats un 24% respecte al 2023. Més temes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat la decisió de la mesa del Congrés dels Diputats que avui ha impedit que es voti l'esmena dels que els de Puigdemont han presentat a la moció del PP reclamant que el govern espanyol convoqui eleccions anticipades. Els lletrats de la mesa conclouen que la convocatòria és una prerrogativa exclusiva del president Pedro Sánchez.
4: Nosaltres defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I per això el que hem fet és un acte de coherència. Què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes al Parlament, en aquest cas a les Corts, la qual cosa dona quin nivell de conviccions democràtiques tenen.
2: Precisament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero compareixerà demà davant l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i les joies trobades al seu despatx. La defensa de Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge José Luis Calama havia obert una peça separada i reclamava més marge. Calama, però, defensa que diu que la defensa ja tenia informació de les joies des del dia de l'escorcoll el 19 de maig. I ha acabat sense acord una nova reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. El comitè d'empresa ha informat a l'administració que sol·licitarà una mediació del Departament de Treball. El consistori ha anunciat la voluntat de contractar 25 persones més, però el comitè d'empresa ha criticat que no es retiri la jornada d'11 hores diàries, fet que considera una línia vermella. I acabem parlant del Cabatàs de Sant Sadurní d'Anoia, que celebra la 30a edició, rebatejat com a Escomostra. L'Ajuntament de la coneguda com a capital del Cava ha presentat avui els detalls d'un canvi que ja havia anticipat que faria seduir els col·laboradors que els últims anys han abandonat la denominació d'origen.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquella llarga durada. Núria. Núria.

0: un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí, que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest és un altre dels temes d'aquest llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

Avui, repassant la discografia dels Pets, i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Que començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia.

un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarg durada, un disc festiu que van girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Bon dia, és festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els Pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests. Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels Pets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps.

el rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes, en aquest tema que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria doncs un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, És hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo, doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien, doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant? Però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adeu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar